mystery.

checking out.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Ja estan en marxa les obres de reconstrucció del tram del passeig marítim que va quedar destruït per la riuada del juliol passat. El Ministeri de Transició Ecològica, d'acord amb l'Ajuntament, reduirà uns 90 metres quadrats de paviment per donar més espai a la desembocadura del Foix. Les obres, a càrrec de l'Estat, s'han pogut accelerar a canvi de renunciar aquest any a l'ampliació de la zona d'un arc prevista que l'Ajuntament confia que es podrà reprendre l'any que ve. Les feines del passeig marítim van arrencar el divendres 15 de maig passat i està previst que quedin enllestides aproximadament a principis del mes de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha confirmat que van decidir, conjuntament amb el Ministeri, prioritzar aquestes obres al passeig marítim i fer un traçat nou per deixar més espai a la desembocadura del riu.
2: Després de moltes valoracions amb el Ministeri, és una obra ministerial, perquè estem en zona de demarcació, vam estar valorant si tornàvem a fer el passeig com estava o si realment teníem en compte els efectes que ha tingut en aquesta dana. Recordem que aquest passeig no fa ni dos anys que es va estrenar, o fa vora dos anys que es va estrenar, i la natura ens ha marcat un límit, no? Ens ha dit per on i per on no podem passar. Llavors hem fet cas de les senyals de la natura. Jo, per la meva part, doncs, estic molt content que ho hagi fet així, i amb aquest plantejament s'ha doncs, redissenyat una mica el recorregut que referem ara d'aquest tros de passeig. En lloc de seguir la línia original, el que estem fent és retrocedir i deixar que en un futur event on torni a poder baixar aigua, l'aigua tingui un lloc per escapar.
0: Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient, ha comentat que el govern local va preferir reconstruir aquest tros del passeig marítim malmès en lloc de la zona dunar que tenia prevista el Ministeri en aquesta zona.
2: Aquestes obres s'han redestinat, és una altra de les valoracions que estàvem posant sobre la taula, era que nosaltres, com sabeu, hem estat ampliant el sistema dunar a Cubelles en els últims anys i hem anat guanyant terreny fins pràcticament arribar aquí al delta per la part sud. I aquests diners que s'han destinat a això en realitat estaven destinats a acabar d'unir el sistema dunar i tenir un corredor biològic entre el delta del Foix i tot el sistema dunar que arriba fins a les Gavines. Vam valorar, vam creure oportú redirigir aquest esforç cap al passeig marítim i bueno, el preu és que no podrem acabar de fer el corredor biològic, però sí tindrem un passeig ja acabat que almenys doncs, podrem passar aquest estiu i disfrutar-lo.
0: Tanmateix, des de la regidoria de Medi Ambient de Cubelles, Àlex Noeda confia que l'any que ve es podrà donar continuïtat a la recuperació de les zones dunars.
2: Sistema dunar, doncs, el pressupost d'aquest any s'ha destinat a això. Esperem que l'any que ve doncs, disposem del pressupost que ja teníem adjudicat de manera anual per acabar de tancar aquest corredor biològic, que era una de les meves fites com a regidor, i espero deixar-la tancada l'any que ve.
0: Un altre tema és la passera de vianants que travessa la desembocadura del Foix. Aquesta reconstrucció costarà més temps, segons ha explicat el regidor Àlex Noeda, perquè ha de seguir uns passos administratius més complicats, amb la redacció del projecte, la licitació i tot el procés que anirà a càrrec del Ministeri. Noeda apunta que es podrà recuperar, però tal com era, guanyant alçada.
2: Entenc que, per l'últim que sabem, és que tornaran a fer el disseny original, però una mica més elevat. Però la traçada i tot, com que els fonaments només se'n va moure un, els altres dos van quedar bastant fixes. La idea al principi era valorar a veure com estaven aquests fonaments. Al veure aquesta estimació s'ha dit, vale, doncs es poden reaprofitar, per tant, podem tornar a fer el disseny original amb les seves modificacions.
0: Un altre element afectat per la riuada del juliol passat i que no s'ha reconstruït és el pas de les Estoreres. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que està estudiant la situació, que encara és més complicada que la situació de la passera perquè implicaria modificacions urbanístiques i actuacions dins de la llera del riu. La policia local està controlant aquests dies els patinets i els vehicles de mobilitat personal en l'horari d'entrada als instituts. Aquesta setmana se'ls ha vist alguns dies als agents municipals posar en marxa aquesta campanya informativa per donar a conèixer la normativa vigent des d'aquest febrer passat. La campanya s'està desenvolupant, tant els dispositius de control i vigilància que els agents estan realitzant en diferents punts del municipi, com també a la mateixa comissaria de la policia local, on la ciutadania es pot adreçar per resoldre dubtes i rebre informació sobre la regulació actual dels vehicles de mobilitat personal. L'inspector en cap de la policia local, Jordi Marín, ha explicat en declaracions a Ràdio Cubelles que el canvi legal que ha entrat en vigor aquest mes de febrer passat obliga a registrar els vehicles i tenir una assegurança per moure's.
3: La nova normativa es refereix molt a l'assegurança obligatòria de vehicles, que ara també s'aplica als vehicles de mobilitat personal. Què passa? Que hi ha unes categories dintre d'aquests vehicles, per exemple, el pes, 25 quilos, de 25 quilograms, o la velocitat a la que poden desenvolupar-se, que són fins a 14 quilòmetres per hora, hi ha una categoria, i a partir d'aquesta categoria l'altra. Llavors, l'assegurança implica que aquest tipus de vehicles, els propietaris, han d'accedir a la Direcció General de Trànsit mitjançant la pàgina web, a obtenir un número, que és com si fos una matrícula, i amb aquest número fer-se una assegurança.
0: Malgrat que la normativa també inclou unes sancions que poden arribar als 800 euros, la policia local ara per ara prefereix informar els usuaris, tal com explica Jordi Marín, inspector en cap.
3: I el que estem fent és molt de la part de campanya informativa, perquè entenem que l'usuari moltes vegades pues no és conscient de, no sé, molt jovent, evidentment ni mira les notícies ni escolta la ràdio i potser no els hi ha arribat la informació, llavors tampoc volem anar a sac, no?, de començar a denunciar per aquest tema.
0: Entre els aspectes principals que recorda la policia local hi ha la prohibició de circular per les voreres i les zones exclusives de vianants, així com l'obligació de respectar les normes de circulació i les limitacions de velocitat establertes.
3: El que sí que ja tenim claríssim és que ja fa molts anys, o mesos com a mínim, que sí que estem denunciant les infraccions, que són evidents que ja s'ha parlat molt d'això, de que els patinets han de circular com si fos una moto, al final, per la calçada, en el sentit que està marcat segons la senyalització, no poden anar amb passatger, etcètera, etcètera. Tot això sí que jo ho denunciem. El fet de no tenir-ho registrat o no tenir l'assegurança, encara estem fent una mica de campanya informativa, perquè si som conscients de que no acaba de despegar, no, el procediment, tampoc volem ser més papistes que el papa. Vamos.
0: En relació amb l'obligatorietat de portar casc, la normativa nova encara no especifica que sigui obligatori i des de la policia local confien que s'acabi incloent en el reglament aviat per poder sancionar qui no el porti.
3: Nosaltres estem esperant amb moltes ganes de que per fi el Reglament General de Circulació contempli l'obligatorietat del casc i així nosaltres poder-ho transferir a les ordenances municipals i poder començar a controlar. Sí que és cert que hi ha moltes

0: La votació dels pressupostos participatius començarà l'1 de juny. L'Ajuntament ha endarrerit uns dies el calendari previst inicialment per poder enllestir la valoració tècnica de les propostes. El període de votació serà igual, de 3 setmanes, però passarà a ser entre l'1 i el 21 de juny. Es podrà votar tant mitjançant la plataforma de participació com també presencialment en uns punts habilitats. Cada persona empadronada a Cubelles major de 16 anys podrà escollir 3 de les opcions que passin la valoració. Un cop finalitzat el procés, s'escolliran les més votades fins a arribar a exaurir el total dels 300.000 euros de la dotació d'aquesta convocatòria. El regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, s'ha mostrat satisfet de les 67 propostes que s'han recollit en els pressupostos participatius, que s'estan acabant de revisar segons les bases i mirant de concretar la inversió que necessitarien per fer-se realitat.
1: Ara mateix estem en la fase de valoració tècnica de totes les propostes que es van presentar. Quan es va tancar la presentació de propostes, es van presentar en total 69 propostes, però dos d'elles les va retirar el mateix participant que les va proposar i es van quedar en 67 propostes. ¿Vale? Moltes d'elles són molt similars, llavors el que estem fent és un encaix de posar-les, totes les que són semblants, que demanen coses molt semblants, posar-les dins d'una mateixa proposta, i també es va demanar algun participant que va proposar aquestes propostes que fos una mica més concret.
0: Durant la fase actual és quan es mirarà si s'han de descartar algunes de les propostes que no compleixen amb les bases i que, per tant, no passaran a la fase de votació, tal com ha explicat Arturo Carrillo, regidor de Participació.
1: També hi ha propostes que s'han presentat que demanen o sol·liciten una remodelació d'algun edifici que no és municipal, uh-huh, o d'algun terreny que no és municipal, no? Llavors, clar, segons les bases, ha de ser un terreny o un edifici municipal que l'Ajuntament tingui potestat per poder executar-les, no?
0: D'altra banda, Arturo Carrillo, regidor de Participació, també ha recordat que en el pressupost del 2026, aprovat aquest mes d'abril, s'han previst les inversions dels projectes guanyadors que encara estan pendents de realitzar de convocatòries anteriors. Els partits de l'oposició han proposat un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP també han sol·licitat una junta de portaveus per informar-se sobre els problemes dels últims mesos entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. Aquest dijous, els 5 partits de l'oposició de l'Ajuntament han sol·licitat per instància dues peticions. D'una banda, la celebració d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi i de l'altra, una junta de portaveus sobre els problemes amb Hisenda i el pagament a proveïdors. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren que, tal com s'està fent en altres ajuntaments, a Cubelles també es podria establir un ple sobre l'estat del municipi que serveixi per repassar com avança el mandat. Així s'ha expressat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
2: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, pues suposo que pues, per explicar, pues, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar pues, el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs, aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs, i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que sigui en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: La intenció dels grups municipals de l'oposició és acordar la celebració de dos plens d'aquesta mena de cara a les següents legislatures i poder incloure-ho també en el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, amb un format propi que ara mateix no existeix, tal com ha manifestat Dani Pérez, regidor de la CUP.
2: Aquí, com que no està establert això, li donaran el format d'un ple normal i corrent, on els grups tindrem l'oportunitat d'intervenir 5 minutets. Ells, si volen, donaran resposta a les preguntes o a les qüestions que els fem o a les explicacions que els demanem, si volen, i entrarem a una votació que és establir, perquè al final s'ha de votar una cosa, serà que, pues, que que durant dos cops a la legislatura, al mes de maig, un cop ja ha passat

0: un cop, un any després de les eleccions i un any abans de les eleccions, al mes de maig, es faci aquest ple monogràfic d'estat del municipi que se li podria donar un format concret. Però el format que tindrem aquí és el d'un ple normal. Tindrem l'oportunitat d'exposar el que creguem, ells si volen explicaran o no, i votarem això.
1: Ara per ara, si la petició de l'oposició esgota tots els terminis i l'alcaldia no ho avança, el ple extraordinari sol·licitat per l'oposició sobre l'estat del municipi cauria més o menys entre la tercera o quarta setmana del mes de juny. Per la seva banda, ara per ara, el govern local no ha respost què els hi sembla aquesta petició d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. En relació amb la segona sol·licitud de l'oposició, els partits, repetim, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, reclamen una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències cap a Cubelles durant 4 mesos, del desembre del 2025 al març del 2026, per incomplir amb l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Per unir-s'hi, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust validat pel Ministeri. Dues qüestions que preocupen els partits de l'oposició municipal que han reclamat una junta de portaveus per parlar-ne amb el govern local, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
0: A Hisenda, no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix. No? Els motius? Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant, estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és de 30. No? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa. Doncs ara la regidora ens va explicar què ha passat amb Hisenda, quin impacte té, quines mesures s'han de prendre i per què hem arribat fins aquí quan s'hagués pogut arreglar tot això molt més abans.
1: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Tanmateix, sí que en el ple municipal d'aquest dimarts passat, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va assegurar que en cap cas s'està intervenint l'Ajuntament de Cubelles.
2: Que és bastant greu que digui que ens han intervingut al Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. No és real. Contrasti la informació. La contrasta. Perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa i jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
1: El Ministeri d'Hisenda sí que ha confirmat en les seves publicacions que ha retingut durant 4 mesos les transferències dels tributs cap a l'Ajuntament de Cubelles per incomplir la comunicació dels comptes i liquidacions municipals, concretament l'article 36 de la Llei 2/2011 de 4 de març d'Economia Sostenible. Uns fets que s'haurien produït entre el desembre del 2025 i el març del 2026, segons es pot confirmar en les publicacions de l'Estat. La conseqüència és que es bloquegen els pagaments mensuals dels tributs que corresponen a l'Ajuntament de Cubelles, un bloqueig que en el cas de Cubelles s'hauria aixecat un cop s'ha resolt l'incompliment, cosa que hauria passat a partir del mes d'abril amb l'aprovació del nou pressupost. El govern local ha aprovat un increment del 7% de la tarifa de l'aigua i ha anunciat que encara s'haurà de pujar més aquest 2026. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Hugué en el ple d'aquest dimarts, els plecs de la concessió del contracte de l'aigua permeten que l'empresa demani un augment d'un 7% anual els primers anys i una revisió de preus a partir dels 2 anys, que tocaria a partir de l'octubre que ve. Aquest dimarts, en el ple ordinari del mes de maig, el govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú han aprovat aquest increment de la tarifa de l'aigua a Cubelles d'un 7%. Tal com ha explicat el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, és un encariment anual inclòs en els plecs de la concessió.
3: Aquesta concessió es va signar 25 anys i entre altres clàusules administratives que contemplaven era un increment del 7% anual els 5 primers anys. Per tant, el que portem a ple és aquesta pujada.
1: L'oposició ha votat en contra d'aquest increment, excepte Junts per Cubelles, que ha optat per l'abstenció. En la seva intervenció, el regidor de la CUP, Dani Pérez, ha preguntat per la possibilitat que aquest encariment de l'aigua acabi sent més elevat per l'augment de les tarifes en alta, segons els havia plantejat fa uns mesos enrere el mateix govern municipal.
4: Que nosaltres el que veiem aquí és que sembla que volen deixar aquest marrón de l'augment del 30%, que pot acabar sent un 27% perquè sí que van dir que era una dada aproximada. Però una dada aproximada al 30, passar al 7 vol dir que aquí s'han menjat un percentatge important i repeteixo que sembla que ens volen deixar aquest marrón el proper govern que entri.
1: Des del govern local, Josep Maria Hugué ha reconegut que a finals d'aquest mateix 2026 potser s'haurà de decidir un altre increment de l'aigua relacionat amb les tarifes d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament des del 2024. I, per tant, la concessionària pot reclamar una revisió de preus.
3: Els nostres serveis jurídics el que ens han aconsellat és que a l'octubre d'aquest any, al cap de dos anys de formalitzar el contracte, hi ha unes revisions de preus que hi ha una fórmula polinòmica que és automàtica. Al mateix temps que hi ha aquest 7% que és per contracte, també hi ha aquesta revisió de preus de la fórmula polinòmica. Per tant, fent cas als criteris de la secretaria i intervenció, vam creure necessari ara passar aquest 7% d'increment que ve dels plecs de la concessió, i un cop l'empresa concessionària ens entri aquesta regularització ordinària per plecs a l'octubre, es veurà què és el que dona la fórmula polinòmica.
1: Per la seva banda, Vox ha lamentat que els informes tècnics relacionats amb aquest increment de l'aigua no hagin pogut comptar amb la validació de l'enginyer municipal, que està de baixa, ja que és l'únic tècnic qualificat en aquestes qüestions.
5: En resumen, que el propio técnico reconoce que no es especialista en la materia, que el ayuntamiento no tiene a día de hoy a disposición un técnico que necesite y que reúna las condiciones necesarias para hacer el informe, elaborar el informe técnico que se requiere y que el informe se basa simplemente en revisar la documentación contractual. Nosotros consideramos que aprobar este punto hoy sin tener el informe del técnico correspondiente es una informalidad y por eso nuestro grupo va a votar en contra.
1: El regidor Hugué, però, ha respost que ja està convocada una borsa per contractar un enginyer substitut i ha defensat també que la decisió d'incrementar aquest 7% de la tarifa de l'aigua ha comptat amb la revisió tècnica adequada justament per aquesta qüestió. En el ple municipal d'aquest dimarts també s'han debatut 6 mocions diferents, dues de les quals han quedat aprovades. Per unanimitat s'ha demanat la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys, una moció proposada per Cubelles en Comú. També ha prosperat amb una abstenció del regidor Narcís Pineda de Cubelles en Comú la moció de suport al col·lectiu Girasol per les discapacitats invisibles, presentada per Vox i que rebut l'adhesió de diversos grups municipals més. En canvi, la resta de propostes de Vox, la CUP i el PP han acabat rebutjades. En aquests casos s'havien plantejat mocions sobre el control, l'actualització i la verificació del padró municipal per part de Vox, un text per la transparència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga tèrmica, a proposta de la CUP. La mateixa CUP ha proposat també la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa, i el Partit Popular una moció per fer millores en el servei de transport urbà. Tots aquests casos, com dèiem, han acabat rebutjats.
6: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: A l'altra banda del fil telefònic tenim a la directora de l'Institut Cubelles, Sònia Ruiz, benvinguda.
4: Bon dia.
1: Bon dia, Sònia. Avui volem parlar d'una banda sobre doncs aquesta situació que s'està vivint, que s'està veient dia a dia, no? Aquestes vagues que hi ha. Tenim un comunicat del claustre, no? Al vostre portal, on expresseu també doncs una mica l'acció, no, de l'Institut Cubelles davant de tot aquest tema que està afectant, no, a nivell general.
4: Sí, efectivament. Nosaltres, a mitjans del mes de març, doncs, vam publicar a la nostra web un comunicat de, bueno, dels treballadors i treballadores, dels docents d'aquí de l'Institut, en el qual doncs fèiem que ens havíem sumat doncs a una sèrie de propostes que s'han dut a terme doncs a nivell de tot Catalunya. De tot, en el nostre cas, en la majoria dels centres dels serveis territorials del Penedès. I aleshores et dic, hi ha ser una sèrie de propostes que van en sintonia amb d'altres centres de la resta de centres del Penedès, que doncs això, que és el tema de les sortides de fora de l'horari lectiu, doncs totes aquelles que aquest curs encara no estiguessin compromeses, doncs aturar-les, deixar-les en stand-by. Després també doncs l'activitat del centre a través de les xarxes socials i del nostre web, doncs també aturar-la. Participació en formacions, tota una sèrie d'aspectes que venen a donar-se fora de l'horari lectiu. I després doncs dic, i també amb la vista de si aquest conflicte pues no s'acaba desencallant properament, doncs també seria una qüestió que es traslladarien al curs vinent, al curs 26-27, on tindria on es prolongaria. En moment la qüestió és aquesta: tota aquella activitat fora de l'horari lectiu que no estigués compromesa, doncs la deixàvem cancel·lada.
1: Per tant, doncs una mica nosaltres també des de Ràdio Cubelles anunciàvem que són totes les direccions, tant de les escoles com de l'Institut, de tot el Garraf, no?, que doneu suport a aquestes reivindicacions també aprovades per assemblees als centres, aquestes protestes també acordades pels docents, no?, davant també aquesta vaga que s'està vivint en el món de l'ensenyament, no?
4: Sí, clar, tenim aquest mes de maig tot un seguit de vagues convocades, de mobilitzacions, i la setmana passada aquí a l'Institut doncs vam tenir dues jornades de vaga de docents i també un dia de vaga d'estudiants convocada pel Sindicat d'Estudiants, i després venim a tenir noves convocatòries de cara a la setmana vinent. I sí, certament, tots els centres educatius del Garraf, totes les direccions dels centres educatius del Garraf, doncs donem suport en aquestes mesures, i així també ho hem fet públic. Venen a ser unes reivindicacions ja que s'han, doncs això, prou conegudes per tothom, que no és només una qüestió salarial, no és només un conflicte salarial en quant a la retribució dels docents, sinó que va molt més enllà. Ve a ser una qüestió d'atenció educativa, de les ràtios, de la quantitat d'alumnes que tenim per l'aula i la necessitat de reduir-la per millorar l'atenció educativa. I un aspecte que, especialment aquí al Garraf, doncs ve a tenir un relleu diferent de la resta de territoris del país, que ve a ser l'escola inclusiva. I això ja fa molts anys que doncs això, que anem demanant més recursos per que sigui realment inclusiva i perquè sigui una atenció per a aquest alumnat i per la resta de l'alumnat, per suposat, en condicions. Ja any rere any estem veient doncs, que la situació requereix de més recursos i aquest increment no es dona. I és qüestió ja de, sisplau, d'agafar i posar fil a l'agulla, perquè ja portem molt de temps que la necessitat és més gran i els recursos no creixen de la mateixa manera.
1: Demaneu també aquesta reducció dràstica de la burocràcia. Igual la gent no acaba d'entendre quan feu referència a aquest punt, no? La burocràcia que potser pot haver internament en un centre, no? No sé si ens referim potser a l'hora de demanar més suport de personal o les qualificacions, avaluacions... Quan parleu de burocràcia és que és lenta la burocràcia en molts àmbits?
4: A veure, és que ens afecta aquí als centres educatius i afecta, per suposat, a tots els àmbits. Estem veient de quina forma aquest augment de tràmits, de digitalització, de control, de seguiment, que contínuament estem immersos en tràmits i més tràmits, per demanar qüestions molt simples i molt senzilles i que molts cops acabem què? Doncs destinant tant de temps a tota aquesta burocràcia que no arribem a fer el bàsic, que és el servei educatiu, és l'ensenyament. I no és només una qüestió, et dic, de cara a el que ve a ser tot el que suposa l'avaluació aquí a la secundària, que sí, que en els darrers anys hem vist incrementada la dedicació en aquest tema, com en tots els altres àmbits. Qualsevol cosa, hi ha una legislació, hi ha una normativa que realment ofega moltíssim a l'hora de demanar qualsevol recurs, per mínim que sigui.
1: No sé si vol afegir alguna qüestió més en referència també a aquest curs, no? Es parlaven de doncs, aquestes colònies, doncs, aquestes activitats, incluses graduacions, temes que poden afectar al llarg doncs, d'aquest curs i el vinent. En aquest cas, el que estava organitzat sí que tira endavant o com queda?
4: Bueno, doncs, en primer lloc, el que vull és agrair, aprofitar aquest moment per agrair el suport de les famílies i el suport en especial de l'AFA, de l'Associació de Famílies d'aquí de l'Institut Cubelles, pel suport que estan donant a totes aquestes reivindicacions, perquè està clar que és en benefici de tothom. I després, pel que fa a les graduacions, en aquest sentit, doncs, serà l'AFA la que les tirarà endavant i aquestes graduacions, tant a quart d'ESO com les graduacions de segon de batxillerat que fem aquí a l'institut, es donen a terme gràcies a la implicació de l'AFA, que es durà a terme. És a dir, es mantindran en les dates que tradicionalment es fan, doncs això del divendres 12 de juny, la de quart d'ESO, i la de dimarts és 16 de juny, la de segon de batxillerat, però gràcies doncs, això, a l'organització que durà a terme l'associació de famílies d'aquí de l'institut. I insisteixo, és a dir, el suport que estan donant a totes aquestes reivindicacions i després el suport que estan donant a l'organització de, indubtablement, d'uns esdeveniments tan importants com són les graduacions de quart i de segon de batxillerat.
1: Bé, deixem aquest tema, si no hi ha res més a dir. Sònia, parlem també d'aquesta sessió informativa sobre el batxillerat, no? De cara a la preinscripció pel curs 2026-2027.
4: Sí, nosaltres, en les dates que has comentat, doncs, vam organitzar una sessió informativa sobre com és estudiar batxillerat a l'Institut Cubelles. Vam tenir una gran afluència. Van assistir doncs, aproximadament això gairebé 100 persones. La veritat és que la preinscripció en els darrers tres cursos doncs, està anant molt bé, en el sentit doncs, que cada vegada és més l'alumnat que es gradua aquí a l'ESO, que té l'ESO aquí a l'institut, alumnat de quart d'ESO tant de l'Institut Cubelles com de l'Institut Les Vinyes, que decideix continuar estudiant el batxillerat aquí en el nostre centre. Ja s'ha dut a terme la preinscripció, ja va finalitzar i vam acabar amb 31 preinscripcions per primer de batxillerat d'alumnat no matriculat actualment a quart d'ESO. Després d'aquestes xifres, doncs s'haurà d'afegir tot l'alumnat que obtingui el títol d'ESO que estigui actualment matriculat a l'institut, i és d'esperar que arribem a les xifres a les que hem arribat els darrers anys de tenir tres grups de primera de batxillerat amb aproximadament al voltant d'uns 100 alumnes matriculats. I per tant, doncs això, estem molt satisfets de com ha anat aquesta preinscripció, però això no ens ha de deixar de banda un tema que aquí a l'institut i aquí al municipi, juntament amb l'Ajuntament també, doncs que ja fa temps que portem demanant i que portem treballant, que és l'ampliació de l'oferta postobligatòria. Estem molt contents de com ha anat la preinscripció al batxillerat i ens agradaria, doncs, que a més del batxillerat de l'Institut Cubelles, doncs, el postobligatori s'ampliés aquí, ja sigui en cicles, ja sigui amb noves modalitats del batxillerat, com pot ser el batxillerat general, que ja fa un temps que anem darrere de demanar-lo.
1: Actualment, bueno, les
4: modalitats... Que ja l'hem demanat i que anem darrere de que ens el concedeixin.
1: Actualment les modalitats són Humanitats i Ciències Socials, no?, i Ciències i Tecnologia, i sí. Us agradaria ampliar a modalitats, dius, generals.
4: Sí, el batxillerat general, que la finalitat és en si mateix d'obtenir el títol en batxiller. Uh-huh. No està pensat, tan pensat d'allò de per les modalitats, per anar a l'ESPAU, per anar a la universitat, com d'obtenir el títol de batxiller, ja sigui per anar a cicles de grau superior, com per accedir a llocs de treball on la titulació exigida vingui a ser el títol en batxiller. I per tant ve a ser un batxillerat que és més flexible, un batxillerat doncs que principalment la matèria comuna de modalitat ve a ser unes matemàtiques orientades, doncs això que us acabo de dir, i aleshores això donaria resposta a un perfil d'alumnat que ara per ara la resposta que li estem donant és una mica rígida davant de les seves necessitats.
1: Uh-huh. Són demandes que feu ja de fa anys, no?, aquesta ampliació, sí, de l'oferta postobligatòria. Sí, sí. No sé quina resposta teniu per part d'ensenyament, doncs, si és un problema d'espai del centre o de recursos humans, o no sé si teniu alguna resposta al respecte.
4: A veure, la veritat és que el batxillerat general d'espai no requereix pràcticament més del que ja estem emprant pel batxillerat que tenim actualment. El tema cicles ja és una altra qüestió i la veritat és que aquí resposta directa del departament ben poca. Ja fa molt de temps que és un tema que anem comentant, no s'entén molt bé aquesta manca de resposta o resposta ambigua que en algunes trobades presencials hem tingut, i que l'Institut Cubelles ja estem en el nostre 20è aniversari, ja fa 20 anys, perquè des del segon any que estem demanant doncs que s'ampliï l'oferta cap a cicles, i és un tema que està sempre com, bueno, pendent i no s'acaba de tractar de forma decidida per part del Departament d'Ensenyament i d'Educació i de Formació Professional. I la veritat és que ja és una qüestió, crec que l'Ajuntament també dona suport, també insisteix en aquesta via, però ja comença a ser una miqueta greu aquesta manca de resposta i aquesta manca de posar al servei de la comunitat educativa de Cubelles de més recursos postobligatoris que puguin donar resposta a les múltiples necessitats de formació que actualment no s'està donant resposta.
1: Uh-huh. Doncs, Sònia Ruiz, no sé si hi ha alguna qüestió que no li haguéssim preguntat que volgués comentar per acabar aprofitar els últims minuts d'aquesta entrevista.
4: Doncs el que estàvem dient, és a dir, són moments en els quals doncs, cal tenir clar que cal apostar per l'educació, per l'educació pública, i que hi ha qüestions que ja és important que d'una forma decidida, tots els agents implicats, especialment el Departament d'Educació, doncs que posi els recursos necessaris per tirar endavant i perquè hi hagi una educació de qualitat. I especialment és important que doncs el que comentaven, que s'ampliï i que es pugui arribar a moltes més necessitats i a moltes més situacions i perfils del que actualment, ja que la resposta que estem donant és, en el meu parer, excessivament rígida.
1: Doncs, directora de l'Institut Cubelles, Sònia Ruiz, deixaríem aquí l'entrevista i seguirem pendents, no?, de com ha evolucionat tot plegat el món de l'ensenyament i les novetats que pugueu oferir des de l'Institut Cubelles. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres per donar-vos l'oportunitat d'explicar-ho.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
6: Hola,
5: de
6: amics,
5: Ràdio
6: què
5: Cubelles.
6: Tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
5: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
7: El proper 20 de juny, el Club de Bàsquet Cubelles organitza el torneig 3x3 Respect. És la segona edició que se'n fa ja d'aquesta competició i per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Bàsquet Cubelles, l'Ivan Puigmartí. Ivan, bona tarda.
8: Hola Marc, bona tarda.
7: Bé, 20 de juny arriba aquesta segona edició del 3x3 Respect. Ara ho comentàvem, heu canviat una mica el títol per englobar-ho tot una mica, però és el torneig contra la LGTBI-fòbia i l'edatisme. Tot això ho heu resumit amb el 3x3 Respect. Explica'ns una mica, per als que no coneguin aquest torneig, com funciona.
8: Correcte, això és una iniciativa que va tindre el Sai Garraf, que es va posar en contacte amb nosaltres, aviam si en commemoració l'any passat del dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport podíem fer alguna cosa. I a mi vam fer un parell de voltes i se'ns va acudir un format de torneig de bàsquet que no tingués en compte ni la perspectiva de gènere ni l'edat. Com una demostració de que la segregació binària tradicional del bàsquet d'homes, dones i també per edats, pues que potser no era sempre necessària i que es podia fer un torneig que fos amb un caràcter divertit i que fos amb un caràcter lúdic, però no per això deixés de ser competitiu. I ho vam posar a prova i l'any passat va ser un èxit i aquest any repetim. Obrim una miqueta l'espectre, ja no és tan concret en que sigui una reivindicació exclusiva de la LGTBI-fòbia, però té el mateix esperit.
7: Mm-hmm. L'any passat recordo que en parlàvem que a més obria la porta a que gent que habitualment no podia jugar junts per aquestes classificacions que comentaves abans, ho poguessin fer, no? Poguessin competir.
8: Així és. De fet, em sembla que som inèdits a Catalunya, com a mínim, perquè sí que és veritat que en alguns llocs hi ha tornejos mixtes, però segueixen restringint-ho per edats. En canvi, en el nostre no hi ha cap restricció. Tu pots fer un equip entre 3 i 6 persones, amb la gent que vulguis, amb les persones que vulguis, i dona igual. L'únic que et demanem és que decideixis amb quin esperit vens a jugar. Hi ha quatre nivells d'intensitat, diguem, des del més relaxat, que seria el family, que diem nosaltres aquest any, que és, doncs, això, orientat a les famílies o a la gent que ve amb un esperit lúdic i que vol participar sense tindre un gran nivell de bàsquet, potser, o que hi ha pares amb nens petits, o, bueno, absolutament qualsevol cosa, i entrar aquí en la categoria family. Després tenim una categoria una mica superior, que és la que diem chill, que aquí el que posem és gent que o són molt jovenets, que sí que van amb esperit de competir, però són equips amb gent molt jove, o gent que, pel que sigui, doncs, vol assegurar-se de no tindre lesions i vol jugar a un ritme baix. I després hi ha les dues superiors. La següent ja és per gent de bàsquet, ja perfil federat i que vull jugar en sèrio, i la superior és la pro, que és els que es volen apuntar a jugar, a competir amb els millors. L'any passat ja teníem aquests quatre grups i vam tindre absolutament de tot, des de famílies trans amb nens petits a la categoria familiar, a que jugaven doncs, amb equips de dones que feia 40 anys que no havien jugat a bàsquet i els feia il·lusió tornar-hi, i en l'altra banda de l'espectre teníem un equip com uns que van apuntar que es deien los de la NASA, que hi havia dos nois i dues noies, tres d'ells jugaven a l'Ep Oro i l'altre a l'Ep Plata, doncs, amb un nivell superalt, que de fet van guanyar el seu torneig.
7: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per tant, com dèiem, al final l'única condició és ser persona i voler jugar a bàsquet i que t'agradi i passar-ho bé, no?
8: Així és.
7: No n'hi ha més.
8: L'únic que et demanem és que decideixis amb quina intensitat vens. Si vens a competir a per totes, vens a competir una mica més light, vols competir però no et vols fer mal, o vas amb un equip que sou molt jovenets i amb poc pes i això, o vols una jornada lúdica, passar-t'ho bé a riure i a jugar amb qui et toqui, i llavors entrar-se amb famílies, amb gent que fa molt temps que no juga, amb gent gran, qualsevol cosa.
7: Això serà el proper 20 de juny, des de les 9 del matí fins les 4 es té previsió, però bueno, això dels 3x3 sí. També va una mica en condició dels equips i de com vagin
8: bueno,
7: els partits.
8: A nosaltres el que la solució que hem aplicat aquest any, perquè ens va agradar molt el format de 9x3, que al final acaba sent les 4 amb les entrades de premis i això, ens va agradar molt que fos només al matí, perquè si es dura molt més, si se'n va ja cap a la tarda, se'ns fa molt llarg, és molt cansat, són molts partits i fa molta calor de juny. Llavors la idea és fer de 9 a 3, i què passarà? Doncs que hem sol·licitat l'ús de tot el poliesportiu, és a dir, el torneig tindrà com a mínim 4 pistes simultànies, però depenent de l'èxit que hi hagi les inscripcions, anirem obrint fins a un màxim de 8, és a dir, depèn de la gent que s'apunti, obrirem més o menys pistes amb l'objectiu de seguir acabant a les 3.
7: Inscripcions ja estan obertes, com es poden fer?
8: A través de la nostra pàgina web, trobant tota la informació d'horaris i preus i tot, són preus superbaixos, tant la inscripció que és de 5 euros, inclou una assegurança a través de la Federació Catalana, inclou samarreta i una welcome back amb un munt de coses que la gent que patrocinarà ens ficarà dintre. I quant al bar, també tindrà preus superpopulars. Com és un format de 9 a 3, doncs hem de poder disposar de servei d'entrepans calents i poder fer un àpat, si no te'l portes tu de casa, que tinguis una solució. I, per exemple, coses com l'aigua estarà superbonificada, perquè aquí no muntem el bar per fer negoci, al final és un servei perquè la gent pugui no tindre que portar-se els tàpers de casa si no volen.
7: Aquesta és la iniciativa que naixia l'any passat, com deies tu, doncs a través del servei de la CIA, aquest servei integral, no me'n recordo de l'acrònim,
8: servei d'atenció integral.
7: Això, servei d'atenció integral del Garraf. Que habitualment ja doncs, té altres serveis a Cubelles, a l'Espai Jove i en diferents jocs, als instituts, i que va néixer doncs, amb aquesta col·laboració amb el Club de Bàsquet Cubelles. Abans deies que éreu pioners. No sé si heu tingut, no sé, el retorn d'algú que hagi dit hosti, doncs això allà o alguna altra banda s'ha fet i també ha funcionat.
8: De moment no, pensa que el primer cop va ser l'any passat i que els 3x3 és un tipus de competició que es sol donar a l'estiu. Així que encara tenim rèpliques. Jo espero que sí, tant de bo la gent s'ha encantat de la vida que ens copiessin i hi haguessin molts més tornejos que no contemplessin la perspectiva de gènere ni l'edat per competir, perquè és el que ens interessa precisament és fer difusió d'aquesta idea. Amb el SAI ho ha treballat, ha fet difusió, ha parlat amb moltes entitats i aquest any comptem amb molt més suport dintre de la seva pròpia organització, a nivell ja comarcal, inclús a nivell diputació, i a nivell d'entitats que estan orbitant alrededor de la perspectiva de LGTBI, també comptem amb més suport que mai. De fet, les Panteres Grogues, que és una entitat que reivindica precisament la LGTBI-fòbia a l'esport, es presentarà i són partners oficials i portaran equips de Panteres Grogues, que els tindrem aquest any.
7: Perfecte, doncs ja ho sabeu, si voleu jugar a bàsquet, gaudir d'una jornada doncs lúdica i a més participar doncs d'aquest torneig tan peculiar i de moment únic, doncs teniu el 3x3 Respect organitzat per el Club de Bàsquet Cubillas i el SAI. Ja ho sabeu, a cbcubillas.cat, la pàgina web del club, doncs allà teniu tota la informació i també doncs els links per fer la vostra inscripció. Ivan,
8: si em permet, m'agradaria un últim apunt sobre la inscripció, precisament.
7: Digues.
8: Perquè algú ens està escoltant i està plantejant-se si anar o anar, si fer un grup o no fer-lo. Hi ha un tema important, que és que hem aconseguit que l'assegurança per aquest torneig sigui innominada. Val? Sembla una tonteria, però no hi ha moltes companyies d'assegurances que contemplin aquest format, i això per nosaltres és superimportant. Hem buscat, l'hem trobat, i com l'any passat, l'assegurança s'ha innominada. Això què vol dir? Vol dir que tu, el teu procés d'inscripció, tot aquest, el procés administratiu d'apuntar-te, de participar, i de que en cas d'accident passés alguna cosa està assegurat, ho pots fer amb el teu nom sentit. No et demanarem el que posa el DNI, no ens importa el que posa el DNI. Hi ha molta gent que no s'identifica amb el que posa el seu DNI. Val? En aquest cas, en aquest torneig, ens pots donar el teu nom sentit. I amb aquest nom participaràs, i si hi ha algun accident que no vulgui, estaràs assegurat amb aquest nom.
7: Perfecte, una passa més en tota la que és aquesta reivindicació, no? També en el món de l'esport, i bé, la prova està en aquest 3x3 Respect, que doncs serà el proper 20 de juny, dissabte 20 de juny, al Poliesportiu Municipal. Ivan, no volia acomiadar l'entrevista sense preguntar-te també per al final de temporada. Cada setmana, doncs, si no ha acabat alguna competició, està a punt de fer-ho. No sé com valores aquest final de temporada del Club de Bàsquet Cubelles, d'aquesta també primera, la teva primera temporada al capdavant del club.
8: Bueno, en realitat és la segona, perquè l'anterior ja em va tocar.
7: Va tocar al final, no?
8: Sí, bueno, al principi, de fet, l'únic acte que no vaig fer com a president durant tot l'any va ser la presentació d'equips. Uh-huh. Però immediatament després ja vaig haver d'assumir el càrrec. I, bueno, no ho sé, encara és d'hora. Hi ha processos que s'estan tancant. Jo crec que estic molt content amb alguns equips que tenen una línia i una trajectòria espectacular. Però sí que és veritat que arribem a un punt que serà complicat aquest any. De fet, dijous que ve tinc una reunió de junta per valorar què passa amb tots aquests equips que per salt de categoria d'edat s'han de desfer, s'han de desdoblar. Que vull dir, tenim equips que tenen dos franges d'edat que en aquest any s'han pogut solapar, però en el que ve ja no. Llavors ja que pensar bé què fem. Estarem retingut uns dies. Però bueno, quan ho tingui més paït ja et trucaré i ja farem una xerrada.
7: Molt bé, doncs en tot cas aquesta recta final de les competicions que doncs també estan arribant al final. I m'imagino també que preparant el campus d'estiu, no? Les activitats d'estiu per a tots aquells que vulguin seguir una mica l'estela del bàsquet i a la vegada gaudir de l'estiu.
8: Mm-hmm. Així és.
7: Doncs suposo que la informació també la teniu al web.
8: Tota la informació està en el web. Sí, sí, tens des del torneig que farem al juny, als casals. Intentem actualitzar-la i tindre-la al dia. És un bon mitjà per saber com està el club i seguir-li el pols. Si no, sempre estarem oberts al mail, a cbcubellas@gmail.com, o al telèfon del club que surt publicat a tot arreu.
7: Perfecte. Doncs ja ho sabeu, si a l'estiu també voleu seguir practicant el bàsquet o els vostres fills o filles volen seguir doncs, jugant a bàsquet, doncs tenen els casals també previstos per aquest estiu. Abans, però, arribarà aquest 20 de juny a aquest 3x3 Respect, com sempre, i com hem dit, tota la informació a cbcubelles.cat, allà teniu la informació, i també els links d'inscripció. Ivan, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i bé, doncs desitjar-vos sort i empenta per aquesta nova edició d'aquest 3x3.
8: Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu a les entitats de Cubelles d'Esport, que fa molt de falta i us ho agraïm moltíssim.
7: Que vagi bé, adeu-siau.
8: Que vagi bé, adeu.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.
2: Encetem el programa d'avui amb una sardana d'Artur Rimbau, de 1931, Noies Martinenques, que interpretarà la cobla La Principal de la Bisbal.

Hem començat amb una obra del compositor Artur Rimbau i Clos, Noies Martinenques, a càrrec de la Cobla La Principal de la Bisbal. A continuació, escoltarem una formació que reuneix músics de diferents cobles, la Cobla Bohèmia, amb una sardana estrenada el 2009 de Lluís Alcalà i Baqués, un camí inoblidable.

Era una sardana molt melòdica que ens va dedicar Lluís Alcalà i Baqués, un camí inoblidable que hem escoltat amb la Cobla Bohèmia, una formació que es reuneix puntualment per gravacions discogràfiques. I tot seguit tenim una obligada de Fiscor de 1975, de Ricard Viladesau, un gran especialista en obligades, l'avi Enric, amb la cobla principal de la Bisbal.

0: està la cobla principal de la Bisbal amb l'avi Enric, una obligada de Fiscor de Ricard Viladesau.
1: Aquesta setmana fem un primer programa amb una selecció d'un CD enregistrat per la Cobla Mediterrània sota la direcció de Bernat Castillejo i dedicat al compositor Francesc Masros, autor de sardanes eminentment balladores que va ser molt popular en el seu temps i continua sent molt interpretat en ballades i aplecs. Un nou enregistrament publicat amb suport de Som Sardana, l'entitat sardanista de Catalunya que us podem oferir perquè hi estem adherits com a informadors sardanistes. Tenim tot seguit una sardana de Francesc Masros que no tenim datada, Pastora enamorada, interpretada per la Cobla Mediterrània.

era la Copla Mediterrània amb Pastora Enamorada, de Francesc Marrós. I seguim amb aquesta copa i compositor amb una obra de 1948, Gentil Puntaire.

Hem escoltat la Copla Mediterrània amb Gentil Puntaire, una sardana que es va estrenar al Parc de la Ciutadella de Barcelona. I continuem amb Francesc Marrós, amb una sardana estrenada el 1950 al carrer Vallespí de Barcelona, Cants de la Rosó.

0: Francesc Marrós va néixer a Caldes de Malavella l'any 1901 i va morir a la mateixa localitat l'any 1985. La seva vocació musical, segons les seves paraules, va ser conseqüència de l'ofici familiar, afinadors de pianos. El seu pare, Antoni Mas, tenia una empresa de lloguer de pianos de manubri molt coneguda. Compositor i editor, es va iniciar en la música a la Fundació Escolar de Sant Josep de Cluny, de Caldes de Malavella, i va completar els estudis de manera autodidàctica. En els anys 20 ja gaudia d'una certa notorietat com a acompanyador musical de pel·lícules mudes en cinemes de Llagostera, Caldes, Sant Hilari Sacalm i Girona. Acompanyava amb el piano, escollint en cada moment una música adient, ja fos de sarsueles o bé improvisant el tema ell mateix. Als 25 anys començà a acompanyar al piano grups de varietats per les comarques del voltant de Girona, amb motiu de festes majors. La intensitat que li suposava aquesta activitat el va obligar a abandonar-la al cap d'un temps, ja que no podia desentendre el negoci dels manubris i pianoles.
1: Va ser pianista i director de l'orquestra Jadris i en aquella època va destacar com a compositor de ballables. Acabada la Guerra Civil i havent fet fallida l'empresa familiar pel declivi dels manubris, en Marrós decidí dedicar-se a la composició, especialment de pasdobles, sense deixar però de fer d'instrumentista. Va abandonar aquest gènere als anys 40 i, ajudat inicialment per Pere Mercader, va adoptar la sardana com a única forma musical i la va treballar amb gairebé tanta intensitat com ho havia fet com ho va fer Vicenç Bou. Amb un estil senzill i fortament influenciat pels ballables, concretament pel pasdoble, es va anar convertint paulatinament en el compositor més present a les programacions de carrer, fins al punt que el sardanisme de l'època el va adoptar com un ídol. Va signar com a sorma alguns dels ballables que va compondre. El 1974 va rebre el Premi Popular Sardana de l'Any per la seva obra L'Ermita de Collbaix.

era una dedicatòria a una de les comarques del nostre litoral, Vella Maresma, que ha interpretat la Cobla Mediterrània. La sardana que tenim tot seguit es va estrenar el 1951 al 27è aplec d'Igualada, volguda Igualada.

Acabem d'escoltar Volguda Igualada, de Francesc Marrós, que va dedicar a la capital de l'Anoia. I tancarem aquesta selecció d'avui de sardanes de Francesc Marrós amb la Copla Mediterrània amb una obra estrenada a la plaça del Pi de Barcelona de l'any 1952, amb aquest títol, La plaça del Pi.

Era la cobla mediterrània amb una composició de Francesc Marros dedicada a un dels llocs més visitats i emblemàtics del barri gòtic de Barcelona, la plaça del Pi.

Estimats oients i seguidors, som a la part final del nostre espai d'avui, que dedicarem a dos compositors amb dues de les seves sardanes. Primer serà el compositor sabadellenc Carles Rovira i Reixac, de qui el mes de febrer es compleixen 20 anys de la seva mort. Escoltarem una balladora sardana del 1990, Picardies, que serà càrrec de la Copla Jovenívola de Sabadell.

Per finalitzar el programa, escoltarem una sardana del compositor Miquel Tudela i Benavent, nascut a Benigànim, al País Valencià, però es va traslladar molt jove a Sant Hilari Sacalm. Va ser instrumentista de fiscorn, trombó de vares i violí. Aquest mes de febrer es compleixen 15 anys de la seva mort. Escoltarem una obligada tenora del 2002 que ens porta a la Costa Brava. Tosa Joiosa, que ens interpretarà la principal de la Bisbal, amb Josep Gispert com a tenora solista, i ens acompanyarà fins al final de l'emissió. Us desitgem un bon cap de setmana i us esperem de nou la setmana vinent a Dansa Viva, l'espai sardanista de Ràdio Cubelles.

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics. Comencem el programa amb el compositor Franz Liszt. Va néixer a un comtat hongarès que posteriorment va passar a formar part d'Àustria. Reconegut gairebé des de la infància com el millor pianista de la seva època, als 9 anys va fer la seva primera actuació en públic. Després, una beca d'estudis li va permetre formar-se a Viena. Va ser també capdavanter de la nova música alemanya, director d'orquestra de prestigi, va modernitzar l'orquestra, va ser també escriptor, un reformador de la música religiosa i creador del poema simfònic. Està considerat un dels pensadors musicals més grans, sincers i originals del segle XIX. De Franz Liszt escoltarem el concert per a piano i orquestra número 1 amb mi bemoll. Està interpretat per la London Symphony Orchestra, dirigida per Claudio Abbado i amb la pianista Marta Argerich.

Hem escoltat el concert per a piano i orquestra número 1 amb mi bemoll major de Franz Liszt. I a continuació tenim el compositor Georges Bizet i la seva obra L'Arlésienne, una suite per orquestra, una obra sinfònica basada en el drama d'Alphonse Daudet. És una obra per cor, veu i orquestra de cambra. Escoltarem la suite número 1 d'aquesta obra sinfònica de Georges Bizet, L'Arlésienne.

ha estat la suite número 1 de l'Arlésienne, una obra simfònica de Georges Bizet. I anem ara a òpera. Concretament escoltarem una part coral de la única òpera que va escriure el gran Ludwig van Beethoven, Fidelio. Del final d'aquesta òpera escoltarem una part coral amb el cor i orquestra de l'Òpera de Frankfurt, dirigida per Lovro von Matassig.

I ja per acabar, continuant amb la part operística, tenim el compositor català Amadeu Vives, nascut a Collbató l'any 1871. Va ser compositor i escriptor i destaca principalment la seva obra lírica, sarsueles, obres corals i d'altres. Va ser fundador, junt amb Lluís Millet, de l'Orfeó Català. Escoltarem de la seva sarsuela Maruixa, ambientada a Galícia, l'obertura, amb la Württembergische Philharmonie, dirigida per Salvador Mas Conde.

I fins aquí la selecció d'avui de l'Hora dels Clàssics. Us espero la setmana vinent a aquest programa dedicat a la música clàssica de Ràdio Cubelles. Bona setmana!

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes al Cubelles Back in Time de Ràdio Cubelles, al 107.5 de la FM. Salutacions, de qui us parla, Joli García. I estarà una estoneta amb tu per ballar, cantar i recordar aquelles cançons que han format part de la nostra vida. I comencem amb molta força perquè comencem a l'època dels 90, un primer senzill que va sonar a totes les pistes de ball i encara hi sona, Smile.

New Limit té moltes cançons molt bones, però qui no coneix aquest smile? I és que tots alguna vegada l'hem ballat. I continuem amb més música. Uns anyets després, el grup de moda La Oreja de Van Gogh ens presentava una cançó que, qui diria, ara torna a estar de moda.

Eres la reina del pop, ens deia Maya Montero, quan encara formava part de la banda. El 2007 la cantant va anunciar que deixava el grup i va començar la seva carrera en solitari, que li va anar prou bé en el seu moment.

Continuem amb més música, amb més melodies que ens transporten a dècades passades aquí al 107.5 de la FM. Estem a Ràdio Cubelles. I és que no ens podia faltar aquest artistazo que arriba a continuació. Tota una icona de la música pop, el mateix rei del pop, Michael Jackson, i el seu History.

cada dia crees la teva pròpia història. Això ens diu Michael Jackson. Així que cada dia tens una nova oportunitat de fer-ho millor. No et rendeixis. Això t'ho dic jo, eh? Vinga, que encara queda música per endavant, per continuar gaudint junts. I ara del pop passem a al rock. Marxem al 1979 i reescoltem una de les millors cançons d'aquesta època. I Was Made For Loving You, de Kiss.

I mantenim el so de les guitarres, ara de la mà d'un grup, dues germanes, un grup espanyol que el 1997 va gravar aquest tema que ens encanta, Devil Came to Me.

Dover ens portava aquesta cançó de finals dels 90, el Cubelles Back in Time. I ara arribem a la darrera cançó del programa d'avui, principis dels 80. Un cantautor francès va crear aquesta meravella que transmet un bon rotllo brutal. Jo aprofito per acomiadar-me fins al proper programa aquí al 107.5 de la FM, Ràdio Cubelles, el Cubelles Back in Time. Espero que us hagi agradat la selecció d'avui, tant com a nosaltres. Rebeu una forta abraçada d'una servidora, Joli García, que acabeu de passar un bon dia. Gaudeu d'aquest temazo, Wars. I ja sabeu, poseu música a la vostra vida.

Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Escolta Ràdio Cubelles.
1: I tornem una setmana més a l'espai Tertúlies Educatives de Ràdio Cubelles. Avui ens trobem a l'escola Charlie Rivel i, primer de tot, abans d'entrar en matèria, el que farem serà presentar els nostres tertulians d'avui. Comencem per la meva esquerra i li anem a demanar com es diu aquest noi que tinc aquí a la part esquerra de la taula. Com et dius?
2: Manuel.
1: Emmanuel, molt bé, Emmanuel. Què tal, com estàs avui?
2: Molt bé.
1: Molt bé. A tu t'agrada riure, Emmanuel?
2: Sí.
1: Sí, veig que ja rius, no? Aquest somriure que la gent no pot veure perquè això és la ràdio, però això vol dir que estàs content avui.
2: Sí.
1: Sí, vinga. Seguim endavant, tenim a continuació, com et dius?
3: Hola, jo em dic Rocío.
1: Sí? Què tal, Rocío, com estàs?
3: Molt bé.
1: Em dèieu, és que clar, jo tinc avui una mica de pressió, em sento com pressionada, això de parlar per la ràdio em posa nerviosa, no, Rocío?
3: Sí, sí.
1: Sí, jo us he dit tranquil·les i tranquils, que no passa res, és la primera vegada que ens posem davant d'un micròfon, sempre ens agafa aquell, aquelles pessigolles de dir, oi, ho fareu malament, ho fareu molt bé. Seguim, més presentacions, com et dius?
4: Em dic Samantha Serrano.
1: Molt bé, Samantha, què tal, com estàs?
4: Molt bé.
1: Molt bé, també nerviosa, un pèl,
4: Sí.
1: Un pèl, bé. I finalment tenim a...
5: L'Edurne.
1: Edurne, què tal, Edurne? Com estàs? Sí? Parlarem una miqueta més fort, Edurne, perquè ens escoltin bé. És la primera vegada que parles per la ràdio?
5: Sí.
1: Sí? Val. Començarem, doncs, amb el riure, Algú de vosaltres s'atreviria a llegir aquest conte? Sí?
5: No.
1: Tothom senyala aquí a l'Edurne. Edurne, t'atreveixes, no? Vinga, doncs anem a llegir jo i escolteu-lo, perquè, clar, abans de respondre aquestes preguntes està bé conèixer el conte. Vinga, la senyoreta Elisa aquell dia havia proposat un nou repte als seus alumnes, l'alegria, i ho havia fet en pla desafió de rècord. Els havia anomenat recaptadors d'alegria per veure què s'empescaven amb la condició de provocar l'alegria dels que tenien al seu voltant. I encara que tots van fer coses realment encantadores, aquella vegada Carla va deixar a tots amb la boca oberta. Alguns dies després de l'encàrrec de la senyoreta Elisa, la Carla va aparèixer carregant un sac, un gran sac. Aquí porto tota l'alegria que he recaptat aquests dies, va dir somrient. Tots estaven expectants, però la nena no va voler mostrar el contingut del sac. En comptes d'això, va treure una petita caixa, va prendre una càmera de fotos instantània i li va lliurar la caixa a la mestra. Obri-la, senyoreta Elisa. La professora va obrir la caixa a poc i va mirar en el seu interior i un gran somriure es va dibuixar en el rostre de la professora. En aquell moment, Carla li va fer una fotografia. Després hi va lliurar la foto i un paper. La mestra va llegir el paper en silenci i quan va acabar va assenyalar amb un gest de sorpresa el gran sac. Així que és això? Sí, va interrompre la nena, desfent el nus que tancava el sac. Un gran munt de somriures. I del sac van caure centenars de fotos, totes elles de variades amb bells somriures. La resta de la classe el van dedicar a explicar com la Carla se li havia corregut iniciar una cadena per alegrar una miqueta les persones. A la caixa només hi havia una foto amb un gran somriure i tots, en obrir-la, sentien l'alegria que transmetia i responien al seu torn amb un somriure gairebé sense voler. La Carla els treia una foto amb el seu propi somriure i els hi donava un paperet on els demanava que fessin el mateix amb altres persones i que li enviessin una còpia de les fotografies a l'adreça de casa seva. I durant aquells dies i mesos, la bústia de la Carla no va deixar d'omplir-se de fotografies, dels somriures de tanta gent agraïda, ajudant a tots a comprendre que el simple fet de somriure ja és un regal per tothom. Aquest és el conte i ara anem a parlar una mica doncs, sobre el somriure. Clar, si jo us dic, què vol dir recaptadors d'alegria? Què en penseu vosaltres? Què vol dir recaptadors? Què pot ser? Què pot ser? Vinga, endavant.
4: És algú que et torna l'ànim?
1: Val. Recaptar un somriure, clar, què vol dir? Aquesta noia estava fent unes fotografies amb una càmera instantània. Si recaptem somriures vol dir que està fent una fotografia i per tant allò, aquell somriure, si ara rius tu i jo et faig una foto... Què passa amb aquell somriure? Queda gravat, no? Tenim una fotografia. Això vol dir recaptar, recaptador d'alegria vol dir una persona que està fent fotografies dels somriures de tothom. No sé si no ho havíem entès, no? Potser, del text? Doncs això serien els recaptadors d'alegria. I per què creieu que la senyoreta els va doncs, encomanar aquesta feina tan difícil. La feina doncs era difícil perquè, clar, el que volia la professora és posar un exercici perquè ells entenguessin què vol dir l'alegria. Vosaltres sabeu què vol dir l'alegria? Com ho explicaríem? Estar alegres. Va, per aquí. Què vol dir estar alegre? Què passa quan estem alegres? Es passen moltes coses, no?
4: Sí.
1: Què ens passa a la cara, per exemple? Què ens passaria ara mateix? Què fem?
4: Doncs pues que estem bé.
1: Sí, i ens canvia la cara, no?
4: Sí.
1: Què passa a la nostra cara? Què
4: que
1: ens passa?
4: Que tenim un somriure.
1: Clar, d'orella a orella. Eh?
4: Sí.
1: Sí. Com ens sentim, doncs, quan estem alegres? Va, per aquí. Com et sents, tu?
2: Molt bé.
1: Molt bé. I tu?
3: Feliç, alegre, molt, molt bé.
1: Val.
3: Etcètera.
1: Molt bé. I per aquí, com ens sentim quan estem alegres?
5: Feliços.
1: Perquè... Molt feliços. Per què? Per què?
5: Perquè quan ens somriem, doncs estem alegres.
1: Molt bé. Per tant, què volia la professora? Volia que tothom sentís aquesta alegria que tenim tots, no?
4: Sí.
1: I per tant, vol que tothom sigui feliç. I clar, ella diu, quina millor manera de fer entendre als meus alumnes què és l'alegria? Doncs quina és la millor manera? Que ells mateixos pensin un repte, no? De com ho poden fer? Com poden fer sentir els altres com ens sentim quan som alegres? I què fa aquesta nena? La nena és una alumna més, aquesta nena que apareix al conte. Què fa? S'inventa una caixa, no? I dins la caixa que hi ha moltes fotografies instantànies de somriures de tota aquella gent, doncs, que, doncs, de classe, tots els alumnes, les seves amigues, els seus amics. I això és el que fa aquesta nena. No? I què vol dir? Doncs amb la imatge veus que tothom pot ser feliç i pot experimentar què és l'alegria. És un tema interessant, eh?
4: Sí,
5: molt bonic.
1: És bonic, sí. Bé, doncs, creieu que va ser una feina difícil la que va encomanar la professora? Què en penseu per aquí? Va ser difícil? Sí. Si a vosaltres us donessin aquest encàrrec?
5: Una mica, perquè no... Almenys no saps què fer.
1: No saps què fer. I què en pensem d'aquesta idea que va tenir aquesta nena?
5: Que és molt bona, perquè ensenya que pots... Que tothom pot ser feliç, també.
1: Val. I què en penses tu?
4: Pues com l'Edurne, que és una bona idea.
1: I tu agafaries el mateix truc? És a dir, la mateixa idea aquesta noia? Portaries un cofre a casa? Una caixa gran a la classe?
4: Sí.
1: Sí? I què faries, doncs, el mateix?
4: Sí, i faria fotos dels meus companys i després la posaria a la capsa.
1: Molt bé. Per aquí faríem el mateix o se'ns acut alguna idea nova?
3: Una idea nova.
1: Sí? Quina idea, sí. Va? Quina tens tu?
3: Fer un sobre a mà.
1: Sí.
3: I després posar moltes fotos ahir de somriures, als familiars, als amics, als companys, als mestres, a tothom. Hasta els veïns.
1: I els veïns també els inclouries. Molt bé, per aquí. I tu, en Manuel... Què faries tu en el teu cas? Què posaries en aquesta caixa, si haguessis de posar alguna cosa? Faries com aquesta nena del conte?
2: Sí.
1: Posaríem què? Fotografies també, com la Carla?
2: Sí, fotografies.
1: I quin tipus de fotografies si posaries tu?
2: Com de la meva família o... Sí.
1: Val, molt bé, doncs tots optaríeu per un sistema així, però és una molt bona idea que se li ha acudit a la Carla en aquest conte on la professora doncs, els hi fa aquest encàrrec. Anem cap a la segona part també d'aquest text que diu una mica els beneficis de riure. Jo no sé si els coneixeu o no, els beneficis. N'hi ha una llista aquí, eh? Vinga, beneficis del riure. Sabíeu que quan riem fem exercici físic? Ho sabíeu o no?
4: No.
1: No. I saps per què? Perquè fem exercici físic? Ens ho diu el text, eh?
3: Sí, sí.
1: Diu que posem en marxa quants músculs?
4: 400.
1: 400, eh? Són molts o no?
2: Sí.
1: Sí. Són molts. No ho sabíeu?
4: No.
1: Molt bé. No. Què vol dir, doncs? Que, ostres, hem de riure molt, no?
4: Sí.
1: Vinga,
4: sí.
1: Què més ens diu? No sé si coneixeu què és que segreguem endorfines. Endorfines són unes substàncies que tenim al cos. I què vol dir això? Que nosaltres potser tenim molta dolor perquè estem malalts, pel que sigui, però clar, com que riem, doncs fa que ens sentim bé. O sigui, no sé si sabeu que hi ha pallassos que van als hospitals, que hi ha nens que estan malalts i els fan riure, no? Perquè igual tenen molts dolors, tenen dolor, no? I el fet que riem molt, com que segreguem aquestes endorfines, fa que aquests nens no sentin dolor, que combatin el virus que tenen, que es recuperin abans, perquè l'equilibri emocional, l'estar bé, el ser feliços, ens ajuda a superar moltes coses. No sé si això ho sabíeu o no.
4: No ho sabia.
1: Què fareu ara? Què fareu ara, a partir d'ara?
4: Pues quan estic malalta, intentaré riure molt.
1: Sí? És una manera, eh? Intentar, sobretot, vinga, estar feliços. I diu també que, a més, que quan riem, que entra al nostre cos el doble d'aire als pulmons. Per tant, és molt bo també això. I també diu, i encara que ho sembli mentida, que riure rejuveneix. Segur que no ho sabíeu, això.
5: Com?
4: No.
1: Això és el que diu el text. Diu que cada

0: passes, molt bé. Això ens ha passat. T'ha rigut allò tant que t'ha fet mal la panxa a vegades?
1: Sí, a vegades sí.
0: Hi ha qui riu molt i a més se li cau la llàgrima.
1: A mi també.
0: Sí, també t'ha passat a totes?
1: Sí.
0: Molt bé. I per tant, després què? Com us heu sentit quan heu rigut tant? Per aquí, va, com ens hem sentit?
2: Bé, perquè tot és feliç i...
0: Estàs feliç, no? Sí? I bé.
2: Vinga. Com que et canses.
0: Et canses. Què més? Com ens hem sentit? Alliberades?
3: Sí.
0: Ens hem tret un pes de sobre, també?
3: Sí.
0: Molt bé, que ens cansem. I diu que també que augmenta l'autoestima. Sabem el que vol dir l'autoestima, això?
3: No.
0: Què vol dir l'autoestima? Que ens sentim millors, tu. Allò que ens sentim... Som els... Els top, que diuen, no? Perquè lo valgo, no? Aquesta frase l'heu sentit o no? Perquè jo lo valgo, sí? Pues l'autoestima, no? De dir, home, jo ho puc fer tot. Un sentit de superació, no? De no tenir por a res. Vosaltres al principi d'aquesta tertúlia em dèieu, ui, que em fa pànic això de parlar per la ràdio, però ara esteu, segur que esteu molt millor.
3: Sí, ara em sento més tranquil·la. I m'he rigut i ara estic bé.
0: Bé, veus com funciona això? Per aquí. Funciona o no funciona?
1: Sí, funciona.
0: Rocío, com ho veus tu?
4: Funciona molt bé.
0: Sí, ella segueix rient, Rocío. Vol dir que ets feliç, ara ja se t'han passat els nervis, no?
4: Sí, sí.
0: Vinga. I diu també que ens protegeix, ens protegeix també de malalties físiques, també de malalties mentals i, a més, diu que riure, doncs clar, té tants beneficis que a vegades també el fet que jo rigui encomana a altres persones a riure. Això us ha passat que comença un a riure, sí?
3: A mi em diuen que jo tinc la risa contagiosa.
0: I llavors rius tu i els altres riuen, sí. A tu també et passa, Rocío? Sí, veus? Ella ara és el riure contagioso, ho estem vivint en directe, eh? I doncs el Emmanuel, què? Tu també t'agafa el riure?
1: Sí, quan el meu amic meu també riu molt. M'ha donat molta risa.
0: Sí, també, et dona riure. Molt bé, us fa feliç riure?
3: Sí.
4: Sí.
0: Hem de riure més?
3: Sí.
4: Sí.
0: Bé,
4: sí.
0: Aquesta seria la conclusió, doncs, d'aquesta tertúlia. Sí? Que hem de riure més? Que és important?
4: Molt important.
0: Sí? Com ho explicaríem, que és tan important riure? Va, vinga, amb les vostres paraules, perquè expliqueu una mica més, va. Com ho expliquem? Per què és tan important riure? Va, va, qui se li acut? Vinga, va. Emmanuel, va, fem un resum, perquè hem dit moltes coses, va.
1: Que et fa millor perquè et fas exercici i passant-ho bé.
0: Val, i et sents?
1: Molt millor.
0: Molt millor. Vinga, Rocío.
5: Et sents molt millor, molt alegre, molt bé i... Té tants beneficis,
0: sí?
5: És que això és increïble.
0: Molt bé, ens quedem amb això, eh?
5: Sí.
0: I finalment, també, hi ha moltes situacions quotidianes que ens poden fer riure. Jo no sé si vosaltres heu estat doncs, nens i nenes que us han agradat també el món dels pallassos, no? Però el fet d'anar a veure aquest tipus d'espectacles, o un còmic, no? Ens fa riure, també us agrada? Els espectacles de pallassos, que us facin riure?
3: Sí.
0: Creieu que és una feina fàcil o això de fer riure algú?
3: No.
0: Jo sé que una cosa molt fàcil, molt fàcil de fer riure és fer pessigolles, si és que en tenim.
3: Sí.
0: En tenim de pessigolles?
5: Pessigolles.
0: No, hi ha qui no, però vosaltres sí que en teniu de pessigolles, no?
3: Sí.
0: Això és una manera fàcil, però clar, fer riure sense haver de fer pessigolles ja és una mica més difícil, no?
5: Sí, sí.
3: Exacte.
0: Molt bé.
1: També depèn si saps que... si coneixes la persona.
0: És més fàcil.
1: Sí.
0: Val. Per tant, si jo conec un amic o una amiga que sé què li he de dir perquè rigui, doncs endavant, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Vinga, deixem els micros per un moment, anem a la segona part del programa, vinga, anem a parlar del món de la ràdio i anem a conèixer els vostres gustos. Emmanuel, vinga, a tu, jo si pregunto, què t'agradaria escoltar a la ràdio? Quin tipus de programa t'agradaria a tu? Informatius, el temps, el futbol, el cine, que parlin d'alguna cosa que a tu t'agradi?
1: Com de deports o de futbol, sí.
0: Futbol, t'agrada el futbol.
1: Sí.
0: Què et fa sentir la ràdio?
1: Com, bueno, per a mi personal no escolto molta, però quan escolto se passa el temps més ràpid.
0: Molt bé. I si haguéssim de recomanar una...

0: Una cançó? Quina cançó us recomanaria?
1: Jo no escolto molt cançons, així que no sé.
0: Val, però un estil? Tu ets, no sé, de música rock, pop, catalana, clàssica, hip-hop... Hi ha molts estils. Música, no sé, els top d'èxits, no? Comercial.
1: Jo crec que el pop.
0: Un llibre? Quin llibre podem llegir? Què ens proposes? Esteu llegint algun llibre aquí, a classe?
1: Jo no, molt. Jo no me'n recordo.
0: Val. I una pel·lícula? O sèrie, si ho teniu més fàcil, eh? Si creieu que...
1: Stranger Things.
0: Vinga, doncs som-hi. Anem a fer les mateixes preguntes a la Rocío. Passarem, per tots vosaltres. Rocío, tu què t'agradaria escoltar per la ràdio si poguessis triar un programa? Què t'agradaria?
2: Informatiu sobre l'origen de Bolívia.
0: Molt bé. Què et fa sentir la ràdio?
2: És una barreja entre ansietat i felicitat.
0: Molt bé. Una cançó. Va, tria'ns una cançó.
2: Did with the Sun.
0: I un llibre?
2: Dos Polos, el misteri del samurai.
0: Una pel·lícula o sèrie?
2: Venta Fox.
0: Val. I passem paraula. A tu què t'agradaria escoltar la ràdio?
3: La música i els aports.
0: Què et fa sentir la ràdio?
3: Companyia.
0: Una cançó?
3: Maldita Nerea, si la lleves a bailar.
0: Un llibre?
3: Els gegants no tanquen els ulls.
0: Una pel·lícula o sèrie?
3: Les dues coses. Enola Holmes i Stranger Things.
0: Molt bé, vinga, seguim, va. Què t'agradaria escoltar a la ràdio?
4: No l'escolto molt, però m'agrada la música.
0: Què et fa sentir la ràdio?
4: Companyia.
0: Una cançó?
4: M'agrada molt la música, llavors qualsevol cançó dels Arctic Monkeys.
0: Un llibre?
4: Tots els de la Goa, la col·lecció.
0: Una pel·lícula o sèrie?
4: És una sèrie, Gravity Falls.
0: Molt bé. Ara, si tancarem aquesta tertúlia, ho farem amb el lema de Ràdio Cubelles, que és la frase que teniu al final d'aquest full. I vinga, anem a repetir aquesta frase amb la millor veu. Per tant, començarem per aquí i acabarem amb el Emmanuel. Vinga, comencem per aquí a la dreta. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Som-hi.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Bé, doncs amb aquestes veus magnífiques posem el punt i final a la tertúlia d'avui. Ells són alumnes del 5è B d'aquí de l'escola Charlie Rivel. Aquí desitgem que vagi molta sort aquest curs i que vagi molt bé tot. Fins una altra, adeu-siau. Adeu, adeu.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar
9: a Carrer. Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat. Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isabel.
3: Doncs anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
2: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Si vols notar la diferència, escolta Ràdio Cubella.

0: I tornem una setmana més a l'espai Tertúlies Educatives de Ràdio Cubelles. Avui ens trobem aquí, a l'escola Maricel, amb alumnes d'aquest centre. Anem a fer presentacions, primer de tot, però els demanarem amb elles mateixes que vagin presentant-se. Començarem per la meva esquerra. Com et dius? Apropa't al micròfon, sobretot recordeu, sempre de parlar davant del micròfon.
1: Em dic Elena.
0: Què tal? Com estàs, Elena?
1: Bé.
0: Val. Qui més tenim a nosaltres?
2: Em dic Vinyet Sans.
0: I què tal?
2: Bé.
0: Bé? Ganes de parlar una mica de la tertúlia?
2: Sí. Sí.
0: Què més?
3: Que tenim? Em dic Gemma.
0: Gemma, què tal, Gemma?
3: Bé.
0: Bé, també? Molt bé. I?
4: Jo em dic Maren.
0: I què tal, Maren?
4: Bé.
0: Bé, esteu bé, les quatre, aquí a la taula i a punt. Avui he de parlar d'un tema que són les normes. I és que tots els dies d'un curs escolar, tant professors com alumnes conviuen perquè la vida a l'escola sigui agradable i tots pugueu complir els vostres objectius. Aquí a l'escola veniu a aprendre i, per tant, els professors a ensenyar-vos. Tots tenen uns drets i també tenen uns deures dins el centre que s'han de respectar i complir per una bona entesa entre uns i els altres. Anem avui una mica a fer un repàs de les principals normes de convivència dins d'una escola. I bé, en tot cas, sobretot hem de dir que cal unes normes de convivència per poder assegurar els drets també dels nens i també dels adults que cal complir i que no s'han de saltar. En aquest sentit, cal destacar que tota la comunitat escolar ha de conèixer bé els drets i els deures de cadascú per evitar problemes i conflictes. I amb les normes de convivència escolar es pretén fins i tot que sapiguem què hem de fer, com ens hem de comportar i què és el que hem de fer en cada moment determinat. Encara que les normes de convivència ens ajudaran a resoldre conflictes i problemes, sempre poden passar aquests conflictes i aquests problemes en una escola. Quan existeix algun tipus de conflicte a l'escola, és convenient també que totes les parts implicades s'involucrin per trobar una solució. I anem cap a alguns dels exemples de normes de convivència. D'una banda, assistir a l'escola amb puntualitat i amb regularitat seria una norma, no? Acudir a classe en bones condicions d'higiene i salut, per tant, una mica ben vestits, ben nets, no? Mantenir una actitud correcta amb els companys i professors, ara també aviam si entenem la norma, no? Respectar els drets i la dignitat de qualsevol persona, mostrar interès per l'estudi, per l'aprenentatge, les activitats que es proposen a classe, resoldre els problemes, conflictes, sempre buscant el bé comú de tothom, del centre educatiu i també de que ningú surti també perjudicat, que ens sentim bé, respectar la integritat física i moral de totes les persones al centre educatiu i també de la societat a la qual pertany l'escola, mantenir una bona actitud de neteja, d'ordre, respecte a les aules, als seus materials, i no es pot portar mòbil a les aules, ser respectuós davant la diversitat, no agredir a cap persona, buscar sempre comunicació com manera de resoldre els conflictes. Bé, aquí hem fet un llistat de normes, que aquestes normes estan a totes les escoles, a tots els centres, i bé, també una mica parlem en general de les normes que s'han de posar no només a l'escola, també a casa, no? A tot arreu hi ha normes i tot plegat per això, per intentar tirar endavant aquella tasca educativa o de que no tot sigui un caos, no? Que es puguin fer coses. Anem pel principi, començarem novament amb l'Helena. Helena, et toca a tu obrir el torn de paraula i apropa't al micro. Si et pregunto, a la teva escola hi ha normes?
1: Sí.
0: Alguna norma que tu recordis que hi ha a la teva escola?
1: No falta el respecte.
0: No falta el respecte seria una. Alguna més s'ha d'acut? Vinyet, l'ajudes?
2: Sí.
0: Vinga, quina norma més?
2: No pagar.
0: No pagar, no falta respecte, no pagar. Normal, és el que dèiem, a ningú ens agrada que ens faltin el respecte tampoc i tampoc ens agrada que ens peguin. Per tant, ha de ser mutu això, sobretot això, tenir empatia per saber que no ens agradaria, no ho fem nosaltres, no ens ho faran tampoc a nosaltres. Més normes, va, seguim amb aquesta llista. Gemma, apropa't al micròfon. Dèiem, a la teva escola hi ha normes, segur que n'hi ha més. Quina altra norma?
3: No contestar les professores.
0: S'ha de respectar en tot cas, no? El mestre s'ha de respectar. I es compleixen totes les normes? Tu creus que aquí a l'escola es compleixen o es compleixen? Quina potser costa més a complir?
3: La majoria dels nens sí, però hi ha alguns nens que els costen.
0: Què és el que ens costa més? Arribem puntual, arribem tard, que seria una norma també. Aquesta ens costaria? Som puntuals?
3: No.
0: O encara ens han de recordar que a les 9 hem d'estar, abans de les 9 hem d'estar aquí. Vinga, doncs seguim amb les normes de l'escola, seguim amb el mateix tema. Més normes. Hem dit això, que ens hem de respectar, que no ens hem de pagar, que hem d'arribar puntuals a l'escola. No contestar al professor o professora, és a dir, no desautoritzar-lo. Al final s'entén doncs, que venen aquí a doncs, això, explicar-vos el contingut que heu de assolir, no? Per acabar el curs, que esteu a cinquè, no? Què ens diries tu, Maren?
4: No pegar.
0: Es poden resoldre els problemes d'una altra manera?
4: Sí, parlant.
0: Parlant. Ho fem, ho sabem fer.
4: Sí.
0: A vegades ens costa perquè tenim una mica de recel, de rancor, que diem. O no, no ens costa parlar les coses.
1: Sí, a vegades.
0: A vegades sí. No sempre. A vegades passen coses i ens costa parlar. Hi ha gent que necessita també, més que parlar, allò, quan passa un conflicte, no? Necessita com el seu espai, diguem-ho així, no? Com reflexionar abans de solucionar, no? Però és bo parlar-ne, no? És bo, Vinyet, parlar les coses? Com arreglaries tots conflictes?
2: Parlant i anant a una professora per dir-li el que està passant.
0: Clar. I a vegades, clar, diu, les coses se solucionen parlant. Clar, les dues persones que han tingut el conflicte, és bo, no?, que parlin, perquè de diferències en tenim moltes, Vinyet, de diferències en tenim moltes entre les amistats, no? Però és bo, no? És bo parlar-ne, no? Per exemple, ara manegem l'Helena i tu, no, Vinyet, heu tingut un petit conflicte de poca importància, però hi és aquest conflicte, no?
2: Sí.
0: Igual t'ha dit alguna cosa que t'ha sentat malament, eh? I llavors, ostres, en aquell moment t'ho ha dit i ostres, i tu, sense voler, la teva reacció ha estat rebutjar-la, no? Allò de dir, doncs si no d'això, doncs no ets la meva amiga, que potser això no passa tant a cinquè, però segurament que quan éreu petits passava, no? I fas una petita empenta, clar, això no està bé, no? Com ho resolem? Dèieu parlant, no? Hem posat aquest exemple, no?, de dir, doncs mira, ella li ha dit a la Vinyet una cosa que no li ha agradat, no? Com ho resoldríem? Què li diries tu a l'Helena? Helena, el que m'acabes de dir, què li diries?
2: Helena, no m'agrada el que m'has dit perquè m'has fet sentir malament.
0: I l'Helena què li diria? Clar, perquè li has dit una cosa que potser a la Vinyet no li agrada, com et disculparies una mica? O...
1: Perdó, jo no volia fer-te sentir malament.
0: Jo no et volia ofendre. Bé, aquest és un cas molt fàcil, no? Però clar, a vegades els conflictes són d'una envergadura més gran. Vinga, la Gemma, demana la paraula, Gemma. Sense, no cal dir noms, no? Però situacions que es puguin produir, Gemma, com ho resolem això? Dèiem, és important parlar-ne? Per tant, ara tenim un conflicte de que algú, doncs, ostres, també m'ha ofès, potser amb la imatge, no? Això passa a vegades, ostres, que et fan broma amb el pentinat i tu t'ofèn, o aquella típica colleja, no?, que es fa molt a vegades i que clar, porta doncs, aquella colleja i l'altra que es rebota i que per tant ja s'està produint un conflicte, no?, i acaba amb una esbaralla. Com ho resolem això?
3: Això, doncs, el més normal seria anar a la professora i dir-li m'han donat una colleja.
0: Mare, va. Normes. Ens costa complir alguna norma? Perquè hem dit moltes de normes. També mostrar interès, no? Dèiem, cal mostrar interès en l'estudi. També, tu imaginem que estem en classe i algú que no mostra interès, sinó que es posa a dormir a la taula, saps? Això seria una falta també de respecte i per tant la norma és mostrar interès perquè ens estan ensenyant alguna cosa. Què en penses d'aquesta norma?
1: Doncs de que està malament perquè no es pot dormir a la taula, a la classe.
0: Clar, això passa, eh? Ho dic perquè a vegades no som conscients que hi ha unes normes i no, o no les entenem o potser, ostres, no hi donem importància i clar, al final hi ha algú que està fent un esforç allà, no?, per explicar-nos alguna cosa. Diu també mantenir una bona actitud de neteja i ordre. Què passa? Clar, a vegades estem a classe, no?, i les típiques boles de paper per tot arreu, no? Això no està bé, no? Helena, posa't a prop del micròfon i com dèiem, l'espai net, no?
1: Sí.
0: És una norma.
1: A vegades està una mica embrutat el terra i les taules i clar, la professora diu que recollim i alguns no recullen i això pues, la professora
0: Bueno, us ha de dir que ho heu de recollir perquè al final molesta,
1: sí.
0: Perquè tots, imagineu que vosaltres tots no ordenéssiu el vostre espai. Imaginem si no poséssim aquesta norma, no, de ser nets. Clar, a totes les taules brutes, boles de paper per tot arreu. Jo crec que no és lògic, no? Clar, hem de ser nets, respectuosos, no, dèiem, però nets també, perquè cal un ordre, no?
1: Sí.
0: Si no sé si us concentraríeu, estaríeu més pendents dels dibuixets de la taula que del que us estan dient, no? Sí o no?
1: Sí.
0: Val. Emma, i seguim, en tot cas, amb el tema del no portar mòbil. Enteneu perquè... Emma, no, Vinyet. Això, entenem la norma de que no es pot portar mòbil a les aules, el per què?
2: Sí, perquè si no la gent es posaria de baix de la taula a mirar el mòbil i a jugar a jocs.
0: Clar. Potser és una de les normes que costa més entendre, però clar, hem de pensar que si no estem atenent, no? Estem amb el mòbil, no amb el mòbil, és una falta de respecte ja cap al professor, però és que a més vosaltres veniu aquí a aprendre, és a dir, entenc que hi ha un interès comú. Gemma, hi ha un interès comú, venim aquí a aprendre?
4: Sí.
0: Val. Per què venim a aprendre?
3: Per a que quan siguem grans podem tenir un treball i perquè hem d'aprendre les coses.
0: Per tant, entenem que no podem estar aprenent amb el mòbil que ens estigui molestant a cada moment, no? S'entén aquesta norma de que no es pot portar un mòbil?
3: Per exemple, a mi m'agrada més leer que ver el mòbil.
0: Clar, però entenem les normes, sí, no? Per tant, perfecte que t'agradi més llegir, perquè així doncs, aprofitem per llegir molt i sobretot a casa no estem tan enganxats al mòbil, que ara parlem de la segona part d'aquesta tertúlia, que és que no només hi ha normes a l'escola, sinó que també hi ha normes a casa. Per tant, a casa, quina norma familiar us resulta més difícil de complir? Perquè segur que també teniu coses estipulades.
1: No respondre.
0: No contestar. Veig que aquest tema surt, no contestar la professora, no contestar a casa... costa complir per què?
1: Perquè a vegades la teva mare o pare t'obliga a fer una cosa i tu no vols i llavors li dius no vull.
0: A vegades contestes malament perquè en aquell moment sembla que el teu pare o la teva mare t'està com molestant, no? I dius jo és que estic fent una cosa que la vull fer. Però clar, és una reacció, però hem d'entendre que bé, si ens ho diuen
3: està malament.
0: Està malament, ens ho diuen és per benefici vostre, no? És a dir, perquè igual esteu massa estona davant de la pantalla i heu d'estudiar, no? O el que sigui, no? O sigui, li anem a preguntar a l'Helena, a casa seva, la norma familiar que potser resulta més difícil de complir, ella diu, no es contesta, és a dir, no m'has de contestar, no m'has de rebatre, al final els pares també són l'autoritat i vellen per vosaltres. A casa teva, què ens costa, en tot cas? Perquè n'hi ha, a totes les cases hi ha normes, apropa't, sisplau.
1: No barallar-me amb el meu germà.
0: No és barallar-te amb el teu germà, normal. Conflictes n'hi ha sempre, no? És la que costa més?
1: No.
0: A vegades, al final, la baralla és allò... Perquè mira, els germans també conviuen molta estona junts, no?
1: Sí.
0: I ens barallem per tonteries moltes vegades, no?
1: Sí.
0: Sí. Bé, en el cas de la Vinyeta, tu què et costa, va, de casa teva? Normes.
2: No crida.
0: No crida. Bé. I entens la norma, no?
2: Sí.
0: Imaginem-nos que tots estiguéssim cridant, no? A casa. Què passaria?
2: Que hi hauria molt soroll.
0: Seria un caos, no? Tots cridant. No estaríem bé. No estaríem relaxats. I ens faria mal al cap al final. I què més? Perquè ningú de vosaltres ha dit endreçar-se a l'habitació. Veig que això us agrada, no? I sembla?
3: La tinc ordenada.
0: La tens ordenada? Aquesta norma la complim bé. No ens costa, no?
3: Jo la tinc bien todo.
0: Sí, val, no, perfecte. Jo deia perquè, clar, hi ha normes i, clar, també el tema d'ordenar i endreçar les coses I també és important perquè si no seria un desordre, vaja, que no ens permetria trobar res tampoc, ni la roba ni les
3: mira,
0: coses.
3: Mira, jo ara tinc una llitera, vale, que em van comprar fa un mes o així, i abans tenia la cama, que era més petita, i ho tenia tot, a vegades tenia pantalons i alguna sudadera sola de la cama, i venia la meva mare un dia, ves a recollir això, jo no volia, i sempre ho acabava fent ella.
0: Molt bé. Vinga, doncs, anem avançant amb el tema aquest de les normes. Si poguéssiu suprimir una norma de l'escola, quina norma suprimiríem? Vinga, per aquí, la mare. Ràpid, t'ha vingut al cap una norma, no?
1: Sí. No agafar les coses dels altres.
0: No t'agrada aquesta norma?
1: No.
0: Però clar, no agafar, entenc que no pots agafar les coses altrament sense permís, no?
1: Sí.
0: Perquè si no, què passa?
1: Et pots enfadar.
0: Clar, s'entén, doncs també que existeixi aquesta norma. En tot cas, seguim per aquí. Helena, suprimim una norma, va, que avui teniu poder. Quina norma suprimim de l'escola?
5: No pagar, perquè així em puc defensar.
0: Val, sí. Però en tot cas suprimir una norma vol dir que la norma és no pagar.
5: Yeah.
0: És important que hi sigui, no? Perquè imaginem-nos que la norma la traiem, llavors les pagaríem tots perquè no hi hauria norma.
5: Sí.
0: Però llavors tu vols treure la norma de no pagar? Permetries que es pagués a l'escola? Jo crec que no, eh?
5: Ja,
0: yeah,
5: però...
0: Vinga, una altra norma, una norma que suprimiríem a l'escola.
2: No ho sé.
0: Clar, és que al final és més fàcil de dir, doncs, la norma d'arribar a les 9, perquè no posen, la canvien i la posen arriba a les 10, perquè jo vull dormir més. És una norma que al final, aviam, començar a les 9, començar a les 10 és diferent, no? No perjudica com el que es pugui pagar, no? Normes, no? Quina norma m'agradaria treure, o canviar-la, no? Que no em deixin jugar a futbol al pati, no? Doncs jo posaria que es pugui jugar a futbol al pati, per exemple, no? Coses així. Que segurament teniu alguna idea vosaltres, no? De dir, doncs jo més faria allò una norma com al revés, no? Costa, això de les normes. Si poguéssim suprimir una norma de casa, Gemma.
3: Quan fer les coses quan nosaltres volíem.
0: Fer les coses com vosaltres vulgueu. Això seria
3: genial, no, eh? De respondre això, no, sinó... La mare em diu, en 5 minuts es duia a la cama. Doncs pues que nosaltres diguem quan anem a la cama.
0: Molt bé. Vinga, i última per aquí. Va, una altra norma d'aquestes que suprimiríeu de casa? O la canviaríeu, en tot cas? No ve res al cap. I per aquí? Alguna idea més? Passem a la següent pregunta. Doncs va, si haguéssiu de formular una norma nova a l'escola, quina norma formularíeu vosaltres?
5: Jo formularia estar tot el dia al pati.
0: Val. Vinga, què més? Estar tot el dia al pati, és genial, eh? A mi també m'agradaria, si fos més petita estigués aquí al Maricel.
2: Que ens deixessin cridar.
3: Compartir el pati amb els petits, o sigui, que la vella aquella allà de fusta no estiguessi i podem entrar als dos patis.
0: Patis compartits, que no hi hagués una tanca al mig.
3: Sí, perquè ens agrada molestar amb els petits.
0: Clar, molt bé, què més? Va.
1: Doncs de que cada setmana hi hagi una excursió, però valdrien molts diners.
0: Està molt bé això, de les excursions. A mi també m'encantaria viatjar, que em dius tu, moltes excursions perquè us agrada més sortir. No, que està aquí,
1: sí.
0: Conèixer coses noves, fent excursions. Molt bé, i què més? Creieu que són necessàries ja per acabar les normes o no? Helena, tu què en penses?
5: Que sí.
0: Val. Una cosa és que no ens agradin, però són necessàries, no? Per
5: sí.
0: Què són necessàries?
5: Perquè si no tot farien el que volguessin i seria un caos tot... Tots estaríem barallant-se i agafar tot el que volguessin.
0: Molt bé, ho has explicat bé, el món, perquè funcioni, calen unes normes. Què en pensem per aquí, Vinyet? Calen o no calen? I com ho explicaries tu?
2: Sí, calen. Perquè si no, no hi hauria convivència.
0: Clar. Gemma, calen o no calen? Normes.
3: Sí, calen.
0: Per què?
3: Perquè si no, la gent faria el que vulgui.
0: I per tant?
3: Per exemple, si per exemple estem a l'escola i passa un nen a l'institut i no hi haguessin normes, podria entrar i portar-se un nen.
0: Clar. Per tant, no. Han d'haver unes normes, eh? No pot ser. Perquè si no, tot el que tenim aquí, si deixem via lliure, no? Se ho endurien, no? I per tant, no, després no podríeu aprofitar vosaltres aquestes, tot el que teniu al Marisol per vosaltres mateixos, els patis, no? Els patis, el que
3: sigui. Trarien i farien tot.
0: Clar, clar.
3: No hi hagi normes i no entrar.
0: No, no, no es pot entrar si no ets alumne d'aquest centre. És sí? Una norma, no? I hi ha d'haver un control. Molt bé. I última paraula sobre aquesta reflexió de les normes. Calen o no calen normes?
1: Calen, perquè pot la gent fa el que vulgui i això no estaria tan controlat tot.
0: Molt bé, doncs segona part, ens apropem novament al micròfon. Helena, comencem amb tu. Què t'agradaria tu escoltar a la ràdio, canviant de tema?
6: Música.
0: I què et fa sentir la ràdio?
6: Alegria.
0: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
6: Golden.
0: I un llibre?
6: El secreto de bruja.
0: Molt bé. I una pel·lícula?
6: Les guerreres K-pop.
0: Vinga, seguim amb la Vinyet. Vinyet, què t'agradaria tu escoltar a la ràdio?
2: Aquest programa.
0: Perfecte. Què et fa sentir la ràdio?
2: Alegria.
0: I si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
2: Elefants.
0: I un llibre?
2: Males bèsties.
0: Una pel·lícula?
2: La fàbrica de xocolata.
0: La fàbrica de xocolata. Molt bé, m'agrada aquesta pel·lícula, també l'he vist. I la Gemma, Gemma, t'agradaria escoltar la ràdio? Què t'agradaria?
3: Festa major.
0: I què fa sentir la ràdio?
3: Alegria.
0: Recomana'ns una cançó.
3: No és Miami.
0: Ah, no t'acupa els búhos, eh? Un llibre.
3: Robin Hood de Jerónimo Stilton.
0: I una pel·lícula?
3: Matilda.
0: I acabem amb la mare. Què t'agradaria escoltar la ràdio? Ai, perdona, com et dius?
3: Maren.
0: Maren, la Maren, doncs. Acabem amb la Maren. Què t'agradaria escoltar la ràdio?
1: Música.
0: Què et fa sentir la ràdio?
1: Felicitat.
0: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
1: A la fresca.
0: I una pel·lícula?
1: Lilo i Stitch.
0: I el llibre?
1: Algú de les teves sisters.
0: Molt bé, doncs tanquem el programa, ho fem amb el lema de Ràdio Cubelles. Començo jo, fem roda, un a un, eh? Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
7: Ràdio Cubelles...
0: El micròfon!
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Doncs d'aquesta manera nosaltres ja posem ja el punt i final a la tertúlia d'avui, avui en companyia doncs d'aquestes noies que tenim aquí al Maricel. Que vagi molt bé el curs, a reveure i fins una altra. Adéu-siau.

0: Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: I tornem una setmana més a l'espai Tertúlies Educatives de Ràdio Cubelles. Avui ens trobem aquí, a l'escola Maricel, amb alumnes d'aquest centre. Anem a fer presentacions, primer de tot, però els demanarem amb elles mateixes que vagin presentant-se. Començarem per la meva esquerra. Com et dius? Apropa't al micròfon, sobretot, recordeu, sempre de parlar davant del micròfon.
5: Em dic Elena.
4: Què tal? Com estàs, Elena?
5: Bé.
4: Val. Qui més tenim a nosaltres?
6: Em dic Vinyet Sants.
4: I què tal?
6: Bé.
4: Bé? Ganes de parlar una mica de la tertúlia?
6: Sí. Sí.
4: Què més?
6: Que tenim? Em dic Gemma.
4: Gemma, què tal, Gemma?
7: Bé.
4: Bé, també? Molt bé. I?
8: Ja em dic Maren.
4: I què tal, Maren?
8: Bé.
4: Bé, esteu bé, les quatre, aquí a la taula i a punt. Avui he de parlar d'un tema que són les normes. I és que tots els dies d'un curs escolar, tant professors com alumnes conviuen perquè la vida a l'escola sigui agradable i tots pugueu complir els vostres objectius. Aquí a l'escola veniu a aprendre i, per tant, els professors a ensenyar-vos. Tots tenen uns drets i també tenen uns deures dins el centre que s'han de respectar i complir per una bona entesa entre uns i els altres. Anem avui una mica a fer un repàs de les principals normes de convivència dins d'una escola i bé, en tot cas, sobretot hem de dir que cal unes normes de convivència per poder assegurar els drets també dels nens i també dels adults que cal complir i que no s'han de saltar. En aquest sentit, cal destacar que tota la comunitat escolar ha de conèixer bé els drets i els deures de cadascú per evitar problemes i conflictes. I amb les normes de convivència escolar es pretén fins i tot que sapiguem què hem de fer, com ens hem de comportar i què és el que hem de fer en cada moment determinat. Encara que les normes de convivència ens ajudaran a resoldre conflictes i problemes, sempre poden passar aquests conflictes i aquests problemes en una escola. Quan existeix algun tipus de conflicte a l'escola, és convenient també que totes les parts implicades s'involucrin per trobar una solució. I anem cap a alguns dels exemples de normes de convivència. D'una banda, assistir a l'escola amb puntualitat i amb regularitat seria una norma, no? Acudir a classe en bones condicions d'higiene i salut, per tant, una mica ben vestits, ben nets, no? Mantenir una actitud correcta amb els companys i professors, ara també aviam si entenem la norma, no? Respectar els drets i la dignitat de qualsevol persona, mostrar interès per l'estudi, per l'aprenentatge, les activitats que es proposen a classe, resoldre els problemes, conflictes, sempre buscant el bé comú de tothom, del centre educatiu i també de que ningú surti també perjudicat, que ens sentim bé, respectar la integritat física i moral de totes les persones del centre educatiu i també de la societat a la qual pertany l'escola, mantenir una bona actitud de neteja, d'ordre, respecte a les aules, als seus materials, i no es pot portar mòbil a les aules, ser respectuós davant la diversitat, no agredir a cap persona, buscar sempre comunicació com manera de resoldre els conflictes. Bé, aquí hem fet un llistat de normes, que aquestes normes estan a totes les escoles, a tots els centres, i bé, també una mica parlem en general de les normes que s'han de posar no només a l'escola, també a casa, no? A tot arreu hi ha normes i tot plegat per això, per intentar tirar endavant aquella tasca educativa o de que no tot sigui un caos, no? Que es puguin fer coses. Anem pel principi, començarem novament amb l'Helena. Helena, et toca tu obrir el torn de paraula i apropa't al micro. Si jo et pregunto, a la teva escola hi ha normes?
9: Sí.
4: Alguna norma que tu recordis que hi ha a la teva escola?
9: No falta el respecte.
4: No falta el respecte seria una. Alguna més s'ha d'acut? Vinyet, l'ajudes?
10: Sí.
4: Vinga, quina norma més?
10: No pagar.
4: No pagar, no falta respecte, no pagar. Normal, és el que dèiem. A ningú ens agrada que ens faltin el respecte tampoc i tampoc ens agrada que ens peguin. Per tant, ha de ser mutu això, sobretot això, tenir empatia per saber que no ens agradaria, no ho fem nosaltres, no ens ho faran tampoc a nosaltres. Més normes, va, seguim amb aquesta llista. Gemma, apropa't al micròfon. Dèiem, a la teva escola hi ha normes, segur que n'hi ha més. Quina altra norma?
7: No contestar les professores.
4: S'ha de respectar, en tot cas, no? El mestre s'ha de respectar. I es compleixen totes les normes? Tu creus que aquí a l'escola es compleixen o es compleixen? Quina potser costa més de complir?
7: La majoria dels nens sí, però hi ha alguns nens que els costen.
4: Què és el que ens costa més? Arribem puntual, arribem tard, que seria una norma també. Aquesta ens costaria? Som puntuals?
7: No.
4: O encara ens han de recordar que abans de les 9 hem d'estar aquí? Vinga, doncs seguim amb les normes de l'escola, seguim amb el mateix tema. Més normes. Hem dit això, que ens hem de respectar, que no ens hem de pagar, que hem d'arribar puntuals a l'escola. No contestar al professor o professora, és a dir, no desautoritzar-lo. Al final s'entén doncs, que venen aquí a explicar-vos el contingut que heu de assolir, no? Per acabar el curs, que esteu a cinquè, no? Què ens diries tu, Maren?
10: No pegar.
4: Es poden resoldre els problemes d'una altra manera?
10: Sí, parlant.
4: Parlant. Ho fem, ho sabem fer.
10: Sí.
4: A vegades ens costa perquè tenim una mica de recel, de rancor, que diem. O no, no ens costa parlar les coses.
10: Sí, a vegades.
4: A vegades sí. No sempre. A vegades passen coses i ens costa parlar. Hi ha gent que necessita també, més que parlar, allò, quan passa un conflicte, no? Necessita com el seu espai, diguem-ho així, no? Com reflexionar abans de solucionar, no? Però és bo parlar-ne, no? És bo, Vinyet, parlar les coses? Com arreglaries tots conflictes?
6: Parlant i anant a una professora per dir-li el que està passant.
4: Clar. I a vegades, clar, diu, les coses se solucionen parlant. Clar, les dues persones que han tingut el conflicte, és bo, no, que parlin, perquè de diferències en tenim moltes, Vinyet, de diferències en tenim moltes entre les amistats, no? Però és bo, no? És bo parlar-ne, no? Per exemple, ara menjem l'Helena i tu, no, Vinyet, heu tingut un petit conflicte de poca importància, però hi és aquest conflicte, no?
6: Sí.
4: Igual t'ha dit alguna cosa que t'ha sentat malament. I llavors, ostres, en aquell moment tu ha dit i ostres, i tu, sense voler, la teva reacció ha estat rebutjar-la, no? Allò de dir, doncs si no d'això, doncs no ets la meva amiga, que potser això no passa tant a cinquè, però segurament que quan éreu petits passava, no? I fas una petita empenta, clar, això no està bé, no? Com ho resolem? Dèieu, parlant, no? Hem posat aquest exemple, no? De dir, doncs mira, ella li ha dit a la Vinyet una cosa que no li ha agradat, no? Com ho resoldríem? Què li diries tu a l'Helena? Helena, el que m'acabes de dir, què li diries?
6: Helena, no m'agrada el que m'has dit perquè m'has fet sentir malament.
4: I l'Helena què li diria? Clar, perquè li has dit una cosa que potser a la Vinyet no li agrada, com et disculparies una mica? O...
10: Perdó, jo no volia fer-te sentir malament.
4: Jo no et volia ofendre. Bé, aquest és un cas molt fàcil, no? Però clar, a vegades els conflictes són d'una envergadura més gran. Vinga, la Gemma, demana la paraula, Gemma. Sense, no cal dir noms, no? Però situacions que es puguin produir, Gemma, com ho resolem això? Dèiem, és important parlar-ne. Per tant, ara tenim un conflicte de que algú, doncs, ostres, també m'ha ofès potser amb la imatge, no? Això passa a vegades, ostres, que et fan broma amb el pentinat i tu t'ho fent, o aquella típica colleja, no? Que es fa molt a vegades i que clar, porta doncs, aquella colleja i l'altra que es rebota i que per tant ja s'està produint un conflicte, no? I acaba amb una esbaralla. Com ho resolem això?
7: Això, doncs, el més normal seria anar a la professora i li m'han donat una colleja, però per exemple jo ahir, amb una companya...
4: No diguem noms, però...
7: Amb una companya, estava jo amb una altra companya escrivint una cosa, no?, i veure què feia, i va venir, em va tirar el cabell, i ens van començar a barallar, perquè jo li vaig tirar i em va tirar, i jo i li vaig tirar. I llavors ens vam enfadar, ens vam agafar, i ens van començar a donar patades i després estàvem enfadades i va venir la meva companya perquè m'anaven a posar un parte a mi perquè havia començat ella i em va demanar disculpes i ja tornem a ser amigues.
4: Bé, Déu-n'hi-do, això no hauria de passar. En tot cas, Gemma, jo no... No s'ha d'arribar a aquesta situació, heu de conviure bé, eh? Aquí a l'escola està clar que ens esbarallem, però ja anem a cinquè de primària i per tant doncs jo crec que sou ja prou madures, no?, per entendre que hem de ser respectuosos uns i els altres i bé, n'hem d'arribar, doncs això, ni estirar-nos els cabells, ni a fer empentes, ni fer res. Mare, va, normes, ens costa complir alguna norma, perquè hem dit moltes, de normes, també mostrar interès, no? Dèiem, cal mostrar interès en l'estudi. També, tu imaginem que estem a classe i algú que no mostra interès, sinó que es posa a dormir a la taula. Saps? Això seria una falta també de respecte i per tant la norma és mostrar interès perquè ens estan ensenyant alguna cosa. Què en penses d'aquesta norma?
11: Doncs de que està malament perquè no es pot dormir a la taula, a la classe.
4: Clar, això passa, eh? Ho dic perquè a vegades no som conscients que hi ha unes normes i no, o no les entenem o potser, ostres, no hi donem importància i clar, al final hi ha algú que està fent un esforç allà, no?, per explicar-nos alguna cosa. Diu també mantenir una bona actitud de neteja i ordre. Què passa? Clar, a vegades estem a classe, no?, i les típiques boles de paper per tot arreu, no?, això no està bé, no? Helena, posa't a prop del micròfon i com dèiem, l'espai net, no?
11: Sí.
4: És una norma.
11: A vegades està una mica amorotat el terra i les taules i clar, la professora diu que recollim i alguns no recullen i això pues, la professora
4: bueno, us ha de dir que ho heu de recollir perquè al final molesta,
11: sí.
4: Perquè tot, si imagineu que vosaltres tots no ordenéssiu el vostre espai, imaginem si no poséssim aquesta norma, no?, de ser nets. Clar, a totes les taules brutes, boles de paper per tot arreu. Jo crec que no és lògic, no? Clar, hem de ser nets, respectuosos, no?, deien, però nets també, perquè cal un ordre, no?
11: Sí.
4: Si no, no sé si us concentraríeu, estaríeu més pendents dels dibuixets de la taula que del que us estan dient, no? Sí o no?
11: Sí.
4: Val, Emma, i seguim, en tot cas, amb el tema del no portar mòbil. Enteneu perquè... Emma, no, Vinyet. Això, entenem la norma de que no es pot portar mòbil a les aules, el per què?
12: Sí, perquè si no la gent es posaria de baix de la taula a mirar el mòbil i a jugar a jocs.
4: Clar, potser és una de les normes que costa més entendre, però clar, hem de pensar que si no estem atenent, no? Estem amb el mòbil, no amb el mòbil, és una falta de respecte ja cap al professor, però és que a més vosaltres veniu aquí a aprendre, és a dir, entenc que hi ha un interès comú. Gemma, hi ha un interès comú, venim aquí a aprendre?
13: Sí.
4: Val. Per què venim a aprendre?
7: Perquè quan siguem grans podem tenir un treball i perquè hem d'aprendre les coses.
4: Per tant, entenem que no podem estar prenent amb el mòbil que ens estigui molestant a cada moment, no? S'entén aquesta norma de que no es pot portar un mòbil?
7: Per exemple, a mi m'agrada més leer que ver el mòbil.
4: Clar, però entenem les normes? Sí, no? Per tant, perfecte que t'agradi més llegir, perquè així doncs, aprofitem per llegir molt i sobretot a casa no estem tan enganxats al mòbil, que ara parlem de la segona part d'aquesta tertúlia, que és que no només hi ha normes a l'escola, sinó que també hi ha normes a casa. Per tant, a casa, quina norma familiar us resulta més difícil de complir? Perquè segur que també teniu coses estipulades.
11: No respondre.
4: No contestar. Veig que aquest tema surt, no contestar la professora, no contestar a casa... costa complir per què?
11: Perquè a vegades la teva mare o pare t'obliga a fer una cosa i tu no vols i llavors li dius no vull.
4: A vegades contestes malament perquè en aquell moment sembla que el teu pare o la teva mare t'està com molestant, no? I dius jo és que estic fent una cosa que la vull fer. Però clar, és una reacció, però hem d'entendre que bé, si ens ho diuen
11: està malament.
4: Està malament. Ens ho diuen és per benefici vostre, no? És a dir, perquè igual esteu massa estona davant de la pantalla i heu d'estudiar, no? O el que sigui, no? O sigui, li anem a preguntar a l'Helena, a casa seva, la norma familiar que potser resulta més difícil de complir. Ella diu, no es contesta, és a dir, no m'has de contestar, no m'has de rebatre. Al final els pares també són l'autoritat i vellen per vosaltres. A casa teva, què ens costa, en tot cas? Perquè n'hi ha, a totes les cases hi ha normes, apropa't, sisplau.
13: No barallar-me amb el meu germà.
4: No és barallar-te amb el teu germà, normal. Conflictes n'hi ha sempre, no? És la que costa més?
13: No.
4: A vegades, al final, la baralla és allò... Perquè mira, els germans també conviuen molta estona junts, no?
13: Sí.
4: I ens barallem per tonteries moltes vegades, no?
13: Sí.
4: Sí. Bé, en el cas de la Vinyeta, tu què et costa? Va, de casa teva, normes.
14: No crida.
4: No crida, bé. I entens la norma, no?
14: Sí.
4: Va, imaginem-nos que tots estiguéssim cridant, no? A casa. Què passaria?
14: Que hi hauria molt soroll.
4: Seria un caos, no? Tots cridant, no? No estaríem bé, no estaríem relaxats i ens faria mal al cap al final, eh? I què més? Perquè no, ningú de vosaltres ha dit endreçar-se a l'habitació. Veig que això us agrada, no? Deixem-me?
7: La tinc ordenada.
4: La tens ordenada? Aquesta norma la complim bé. No ens costa, no?
7: Jo la tengo bien todo.
4: Sí, val, no, perfecte. Jo deia perquè, clar, hi ha normes i, clar, també el tema d'ordenar i endreçar les coses també és important perquè si no seria un desordre, vaja, que no ens permetria trobar res, tampoc, ni la roba, ni les
7: Mira,
4: coses.
7: Mira, jo ara tinc una llitera, ¿vale?, que em van comprar fa un mes o així, i abans tenia la cama, que era més petita, i ho tenia tot, a vegades tenia pantalons i alguna sudadera sola de la cama. I venia la meva mare un dia, ves a recollir això, jo no volia, i sempre ho acabava fent ella.
4: Molt bé. Vinga, doncs anem avançant amb el tema aquest de les normes. Si poguéssiu suprimir una norma de l'escola, quina norma suprimiríem? Vinga, per aquí la mare, ràpid, t'ha vingut al cap una norma, no?
15: Sí. No agafar les coses dels altres.
4: No t'agrada aquesta norma?
15: No.
4: Però clar, no agafar, entenc que no pots agafar les coses dels altres sense permís, no?
15: Sí.
4: Perquè si no, què passa?
15: Et pots enfadar.
4: Clar, s'entén, doncs, també que existeixi aquesta norma. En tot cas, seguim per aquí. Helena, suprimim una norma, va, que avui teniu poder. Quina norma suprimim de l'escola?
16: No pagar, perquè així em puc defensar.
4: Val, sí, però en tot cas suprimir una norma vol dir que la norma és no pagar.
16: Yeah.
4: És important que hi sigui, no? Perquè imaginem-nos que la norma la traiem, llavors ens pagaríem tots, perquè no hi hauria norma.
16: Sí.
4: Però llavors tu vols treure la norma de no pagar? Permetries que es pagués a l'escola? Jo crec que no, eh?
16: Ja,
4: yeah,
16: però...
4: Vinga, una altra norma, una norma que suprimiríem a l'escola.
14: No ho sé.
4: Clar, és que al final és més fàcil de dir, doncs, la norma d'arribar a les 9, perquè no posen, la canvien i la posen arriba a les 10. Per què jo vull dormir més? És una norma que al final, aviam, començar a les 9, començar a les 10 és diferent, no? No perjudica com el que es pugui pagar, no? Normes, no? Quina norma m'agradaria treure? O sigui, o canviar-la, no? Que no em deixin jugar a futbol al pati, no? Doncs jo posaria que es pugui jugar a futbol al pati, per exemple, no? Coses així. Que segurament teniu alguna idea vosaltres, no? De dir, doncs jo més faria allò una norma com al revés, no? Costa, això de les normes. Si poguéssim suprimir una norma de casa, Gemma.
7: Fer les coses quan nosaltres vulguem.
4: Fer les coses com vosaltres vulgueu. Això seria
7: genial, eh? No és el de respondre això, no, sinó... La mare em diu, en 5 minuts et vull a la cama. Pues que nosaltres diguem quan anem a la cama.
4: Molt bé. Vinga, i última per aquí. Va, una altra norma d'aquestes que suprimiríeu de casa? O la canviaríeu, en tot cas? No ve res al cap. I per aquí, alguna idea més? Passem a la següent pregunta. Doncs va, Si haguéssiu de formular una norma nova a l'escola, quina norma formularíeu vosaltres?
16: Jo formularia estar tot el dia al pati.
4: Val. Vinga, què més? Estar tot el dia al pati, és genial, eh? A mi també m'agradaria, si fos més petita estigués aquí al Maricel.
12: Que ens deixessin cridar.
7: Compartir el pati amb els petits, o sigui, que la vella aquella allí de fusta no estiguessi i podem entrar als dos patis.
4: Patis compartits, que no hi hagués una tanca al mig.
7: Sí, perquè ens agrada molestar amb els petits.
4: Clar, molt bé, què més? Va.
15: Doncs de que cada setmana hi hagi una excursió, però valdrien molts diners.
4: Està molt bé això, de les excursions. A mi també m'encantaria viatjar, com dius tu, moltes excursions perquè us agrada més sortir. No, que està aquí,
15: sí.
4: Conèixer coses noves, fent excursions. Molt bé, i què més? Creieu que són necessàries ja per acabar les normes o no? Helena, tu què en penses?
16: Que sí.
4: Val. Una cosa és que no ens agradin, però són necessàries, no? Per sí. Què són necessàries?
16: Perquè si no tot farien el que vulguessin i seria un caos tot. Tots estarien barallant-se i agafar tot el que volguessin.
4: Molt bé, ho has explicat bé, el món perquè funcioni cal...

0: Perquè si no, tot el que tenim aquí, si deixem via lliure, no, s'ho endurien, no? I per tant, no, després no podríeu aprofitar vosaltres aquestes, tot el que teniu al Marisil per vosaltres mateixos, els patis, de, no? Els patis, el que
1: sigui. Clar, hi ha diferents tot,
0: clar,
1: clar. No hi ha normes i no entrar.
0: No, no, no es pot entrar si no ets alumne d'aquest centre, sí? Una norma, no? I hi ha d'haver un control. Molt bé. I última paraula sobre aquesta reflexió de les normes. Calen o no calen normes?
2: Calen, perquè pot la gent fa el que vulgui i això no estaria tan controlat tot.
0: Molt bé, doncs segona part, ens apropem novament al micròfon. Helena, comencem amb tu. Què t'agradaria tu escoltar a la ràdio, canviant de tema?
3: Música.
0: I què et fa sentir la ràdio?
3: Alegria.
0: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
3: Golden.
0: I un llibre?
3: El secreto de bruja.
0: Molt bé. I una pel·lícula?
3: Las verdaderas K-pop.
0: Vinga, seguim amb la Vinyet. Vinyet, què t'agradaria tu escoltar a la ràdio?
4: Aquest programa.
0: Perfecte. Què et fa sentir la ràdio?
4: Alegria.
0: I si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
4: Elefants.
0: I un llibre?
4: Males bèsties.
0: Una pel·lícula?
4: La fàbrica de xocolata.
0: La fàbrica de xocolata. Molt bé, m'agrada aquesta pel·lícula, també l'he vist. I la Gemma. Gemma, t'agradaria escoltar la ràdio? Què t'agradaria?
1: Festa major.
0: I què fa sentir la ràdio?
1: Alegria.
0: Recomana'ns una cançó.
1: No és Miami.
0: Ah, no t'ocupa els búhos, eh? Un llibre.
1: Robin Hood de Jerónimo Stilton.
0: I una pel·lícula.
1: Matilda.
0: I acabem amb la mare. Què t'agradaria escoltar la ràdio? Ai, perdona, com et dius?
1: Maren.
0: Maren, la Maren, doncs. Acabem amb la Maren. Què t'agradaria escoltar la ràdio?
3: Música.
0: Què et fa sentir la ràdio?
3: Felicitat.
0: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
3: A la fresca.
0: I una pel·lícula?
3: Lilo i Stitch.
0: I el llibre?
3: Algú de les teves sisters.
0: Molt bé, doncs tanquem el programa, ho fem amb el lema de Ràdio Cubelles. Començo jo, fem roda, un a un, eh? Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles,
0: el micròfon.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Doncs d'aquesta manera nosaltres ja posem ja el punt i final a la tertúlia d'avui. Avui en companyia doncs aquestes noies que tenim aquí al Maricel. Que vagi molt bé el curs, a reveure, i fins una altra. Adéu-siau, adéu.

Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, assenyades amigues i assenyats amics, exploradores i exploradors del planeta musical, que un cop més embarqueu a la nostra nau sonora per descobrir els paisatges més formosos del territori, de les tradicions i de tot allò que se n'inspira. Salutacions abraçades de Belén Lozada, ajudant des de la darrera guarda, i d'un servidor davant del micròfon, exploradors del planeta musical que us conduirem durant les dues pròximes hores per aquests paisatges formosos. Arrencarem des de contrades occitanes amb el nou àlbum d'un singular i pletòric duet femení de folk contemporani. Tot seguit anirem a terres càntabres per gaudir amb el nou disc del grup d'un virtuós flautista, saxofonista i compositor. A la nostra secció eclèctica, quatre novetats discogràfiques més ben variades per fer honor al nom de l'espai. Des de Canadà, la nova obra d'una formació nord-americana de pura música jiddisch. Des de Nova York, les noves cançons d'una aclamada artista argentina. Des de Finlàndia, l'últim àlbum d'una jove talentosa que flirteja amb el pop. I des d'Austràlia, el tercer treball d'una jove artista d'arrels iranianes. Per concloure el programa, ens acostarem a França amb el nou disc d'una banda que remena els sons tradicionals de Turquia. Anem ja, doncs, amb la presentació d'una joia anomenada Flame Folklore, tercer llarga durada del duet femení occità Cocanya. Músiques agosarades que donen una volta de rosca en clau contemporània als tradicionals cants polifònics de la seva terra, amb l'única inclusió instrumental de les percussions que tant Caroline Dufault com Lila Freys dominen amb mestria. Cal dir que el nou disc de Cocanya ha comptat amb la intervenció de dos productors i cinc enginyers de mescles, i entre ells l'omnipresent productor català Raül Refri.

Flame Folklore, vet aquí el nou llarga durada de les occitanes Cucanya, àlbum super del qual acabem d'escoltar quatre perles sense pausa: Remena Nuec, Adiciats, Palasonaire, Clam i La Majorana. El duet canta en occità, la llengua que l'estat francès ha volgut esborrar durant molt de temps, i s'inspira en l'activisme de grups etiquetats com a ecoterroristes pel govern francès. Carolina Dufo i Lila Freix van compondre i escriure part de les cançons, el punt de partida de les quals va ser un fragment, un testimoni, un arxiu i una cadència del repertori tradicional de la seva terra. Des de la formació de Cucanya a Tolosa l'any 2014, el grup ha estat remodelant la música tradicional de Gascunya, el Llenguadoc i els Pirineus, oferint les seves emocionants harmonies polifòniques en la llengua occitana que abans predominava al sud de França i que Lila i Carolina breguen per conservar en la seva essència atàvica a través del seu exercici musical contemporani. Com dèiem abans, amb l'aportació del català Raül Refri en la producció, Flame Folklore de Cucanya esdevé un autèntic manifest que evoca el foc i les flames de la revolució i restaura la connexió històrica del folklore amb la lluita política i l'autodeterminació. Us deixem amb altres tres delícies del nou disc de les occitanes: Flame Folklore, Lo Més de Mai i Jana Daimet.

0: Quin plats tan tondres lo cap d'un capulet trudia.
1: Cujetelu!
0: Esta que té lu. E pelus i su l'empon.
1: Mi cujetelu!
0: Esta que té lu. Nena ora em paia mei pru. E can par les occità, xes que té vergonya. E can par les occità, xes que té vergonya.
1: Clama-te-lu!
0: Esclama-te-lu! La repic de cada iur.
1: Reclama-te-lu!
0: Esclama-te-lu! Nena ora em paia mei pru.
1: Pensa-lu, Carmai!
2: Crane folclore, ame de biai, capes folclore,
3: alienadau,
2: ardit folclore,
3: porcalassau,
2: pelit folclore,
3: lucirena,

Seguim el nostre camí musical d'avui per contrades del nord de la península Ibèrica, més concretament per terres de Cantàbria. Bressol d'un encara jove però ja bregadíssim músic, Juan Saiz, flautista i saxofonista que el passat mes d'abril editava Tanyedor, un treball discogràfic en el qual els sons folclòrics i els contemporanis van de la mà en una convergència entre passat i present, creada i interpretada amb molta mestria i equilibri. El cas és que Juan Saiz ha treballat quasi sempre en l'univers del jazz, amb participació en alguns dels seus projectes anteriors en diversos festivals jazzístics internacionals de gran reconeixement. Amb Tanyedor, però, Saiz reconnecta amb la música dels seus ancestres, la que escoltava de petit, i la presenta en formats innovadors que han d'ajudar a donar una dimensió al seu repertori que el faci assequible i engrescador per a nous públics que potser no solen congregar del tot amb els sons populars. Anem amb un primer lliurament de tres peces fantàstiques de Tanyedor que sonaran sense interrupcions: Trepele Tre, A lo Ligero i Los Zapatos Rotos i Los Puerros de Voto.

Tanyedor, així s'anomena el nou i brillant àlbum del músic càntabre Juan Saiz, saxofonista i flautista que amb aquesta obra se surt del territori quasi estrictament jazzístic en el que havia habitat fins ara i fa una incursió, que esperem que no sigui aïllada, en l'espai de la fusió dels sons contemporanis i els tradicionals, en el seu cas els del folklore de la seva terra cantàbrica. Juan Saiz no ha estat sol en aquest projecte. Hi trobem en l'enregistrament de Tanyedor a Cristina Ceballos i Esther Terán amb veus, Solchu i Vanessa Fernández amb veus i panderetes, Jaime Velasco amb guitarra, Nacho Miralles amb bateria i percussions, Mario Capo di Casa i Sergio Definicio amb baix, Antonio Romero amb baix i contrabaix, i el mateix Juan Saiz amb saxofon, flautes, gaites, teclats, producció i arranjaments. Les bones companyies han de donar per força bons resultats, i això és el que ha succeït amb Tanyedor, obra sensacional de fusió que dona una volta de rosca als sons tradicionals de Cantàbria per convertir-los en quelcom de ben actual, sense oblidar en cap cas les arrels. Ens acomiadarem per avui del Tanyedor de Juan Saiz amb altres tres peces ben guapes sense pausa, Un soldado, A la luna i Si subes a Puente Mansa.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Entrem de ple en territori eclèctic amb la nostra secció més diversa. Avui amb quatre novetats discogràfiques més per descobrir i amb canvis radicals de registre i procedència entre unes i altres. Anirem primer a contrades nord-americanes per tastar el nou treball d'una formació que ha estat nominada als Premis Grammy. The Silent Set Songs of World War II, un nou capítol en la carrera musical del projecte Jiddy's Glory, formació amb gran reconeixement internacional que, de nou, com ja indica el títol de l'àlbum, ens trasllada als guetos i als camps de concentració i extermini de l'Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial i recupera partitures de les composicions que el poble jueu centreu europeu interpretava i cantava durant aquells anys terribles per a ells i, per descomptat, per a la resta de la humanitat. Aquest disc de cançons silenciades es pot considerar la continuació del que ja contenia cançons perdudes de la mateixa època i que es va mostrar de més enllà l'any 2018. Amb aquestes obres discogràfiques, Jiddy's Glory, formació de descendents de jueus russos, fan un exercici de memòria històrica per, a través de la música, lluitar contra desmemoriats i negacionistes de l'Holocaust. Us deixem uns minuts amb quatre peces ben emotives de The Silenced Songs of World War II, dels nord-americans Jiddy's Glory, Homo Dicke Kamp, I Am a Typhus Loose, A Girl from Kiev i Yom Kippur Without Fascists.

0: langer Jür glücklich in Sisse, L'chaim!
1: Anem ara amb un altre artista resident en terres nord-americanes i que també està nominada als Grammy. L'aplaudida cantant argentina Sofia Rey, resident des de fa temps a la megalòpolis de Nova York, acaba d'editar Antònima, el seu nou àlbum, una obra en la qual es manté la línia dels sons llatins contemporanis, composicions que veuen de fonts diverses i entre aquestes, òbviament, els sons folclòrics. En aquesta nova edició discogràfica, Sofia Rey ha volgut comptar amb un bon grapat d'altres artistes llatinoamericanes que, a més, tenen un inequívoc component de compromís comunitari i educatiu i són defensores culturals que encarnen una identitat femenina panamericana amb visió de futur. A Antònima, doncs, hi trobem representació de Guatemala, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Mèxic, Colòmbia i Argentina, amb les cèlebres Gaby Moreno, Daimé Arocena, Mireia Ramos, Xenia Rubinos, Lasáñez, Mariana Baray, Charo Bogarín i Joana Luna. Poca broma amb les brillants aportacions de totes aquestes artistes de primera línia en el planeta dels sons llatinoamericans, dirigides en el disc Antònima per la gran Sofia Rey. N'escoltarem tres peces estupendes sense pausa: Antònima, 34 soles negros i 7 lirios.

Regressem al continent europeu, tot creuant d'oest a est l'oceà Atlàntic i endinsant-nos cap al nord a través del mar Bàltic per situar-nos a Finlàndia. Des d'allà ens ha arribat fa unes setmanes el disc Loitsui Ja Taikoi, segon en solitari de la jove cantant Vilma Ja, artista procedent de la regió de Carèlia, a la que descobríem l'any 2023 gràcies al seu debut discogràfic. Després de 3 anys en els quals Vilma Ja s'ha anat bregant per un munt d'escenaris, la compositora i cantant finesa ha tornat a l'estudi d'enregistrament per donar vida a aquest Loitsui Ja Taikoi, que avui tenim entre mans, un àlbum en el qual continua la línia de fusió etnopop que tan bon resultat li va donar amb Costo, la que va ser la seva òpera prima en solitari. Vilma Ja ocupa una esfera completament pròpia on combina a la perfecció tradicions carelianes centenàries, incloent-hi tècniques vocals rares com les crides de ramat i el joic, amb una producció de pop electrònic d'avantguarda on destaca la seva capacitat única per portar les tradicions vocals antigues a l'escena moderna. Us deixem una estona amb 3 peces fenomenals de Loitsui i Ja Taikoi, segon disc de Vilma Ja, Kiputito, Kipeesti Kirotu i Pikarainen.

Anem amb la quarta i última presentació discogràfica de la nostra secció eclèctica d'avui. Ens traslladem cap a les Antípodes, concretament a la ciutat australiana de Melbourne, on resideix Gelare Pur, artista innovadora d'arrels iranianes que, junt amb el percussionista australià Brian O'Dwyer, conforma el projecte Zo, que aquest mes de maig han editat el disc My The Devil's Hair Be Death, una obra singular d'aromes avantguardistes que és ja la tercera del duet. En aquest disc trobem tan sols quatre composicions, això sí, ben llargues totes elles i impregnades d'un esperit que intenta connectar la tradició musical persa amb sonoritats contemporànies força experimentals. El títol, My The Devil's Hair Be Death, Mai l'oïda del diable sigui sorda en català, prové d'una dita persa, una frase pronunciada per allunyar l'enveja i el mal destí quan es diu en veu alta alguna cosa bonica o esperançadora. És alhora una benedicció i un avís, un recordatori que fins i tot l'alegria comporta riscos. A les mans de Zog, aquest proverbi es converteix en un so aflictiu, un acte de resistència a través de la tendresa, una negativa a deixar que la por silenciï la creació. Us deixem uns minuts amb una esplèndida peça del tercer àlbum del duet australià, What Do They Hear?

0: Mare Nostrum, l'espai de més enllà dedicat a les músiques mediterrànies.
1: Per tancar la nostra edició de Messenger número 923, ens dirigirem a França, exactament al mateix lloc on hem començat el nostre viatge d'avui, la ciutat de Toulouse, però en aquesta ocasió amb una proposta de sons mediterranis contemporanis inspirats en la música tradicional de Turquia. Cara de Nif Dreaming és el títol del treball que tenim ara mateix entre les mans, una obra del quintet Johnny McCam, que s'estrenen en el món discogràfic amb 10 peces, de les quals 9 són composicions originals de la banda, en un espai que, com dèiem, viu amb un peu en el folklore anatòlic i l'altre en el dels sons contemporanis, on, un cop més, la psicodèlia d'aromes electrònics és un dels ingredients més destacats. Cara de Nif Dreaming, dels francesos Johnny McCam, s'inspira en la riquesa dels ritmes asimètrics, els macams i les formes populars com el halai, el ziftetelli, el baladí i la kurkuna, alhora que els projecta en una potent producció que barreja màquines, textures industrials, energia rock i polsos techno. El diàleg constant entre instruments tradicionals com la darbuka, els cills, el canun, el quements o el clarinet i dispositius electrònics configura una identitat sonora distintiva, decididament orientada a l'experiència en directe. Us deixem amb algunes peces formidables de Johnny McCam, Janard Donner, De La Lim, Hersey Yolunda i, si queda temps, Herges. Ens trobareu a Facebook a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Si você la compra bé, has d'anar a Carrefour.
1: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
3: Hola, què tal, com anem? Salutacions cordials. Gràcies per destinar-nos una hora del vostre fantàstic i preciós temps per escoltar aquest programa que recopila els grans clàssics de la música pop i rock de tots els temps, Rock and Classics. I és que el temps és molt valuós, per tant, gràcies per escollir-nos. Avui farem una selecció eclèctica de música basada en una temàtica, les cançons dedicades a la nit. I és que n'hi ha moltes, i a més, en el nostre idioma, el català, n'hi ha una bona colla. Tenim uns quants programes per davant, en tenim 3 o 4 aproximadament que dedicarem a aquesta temàtica, a la nit. Començarem avui amb música sobretot de casa nostra i anirem avançant cap a altres latituds. Però per començar, anem ben a prop de casa, anem a Constantí i viatgem a l'any 1998 per escoltar una de les cançons més delicades i boniques dels Pets, que segur recordareu, i senzillament es diu Bona nit. Què més important que dir això que desitjar, doncs, al teu fill, la teva filla, la teva parella, que passi una bona nit i que tingui bons somnis? Així sonaven els Pets des del treball Bon dia.

Quina cançó més bonica, oi? De vegades en la senzillesa i en la tendresa doncs hi ha les grans cançons, com aquest exemple, la cançó que tancava el disc més conegut dels Pets, El Bon Dia, publicat el 1998, i que es deia precisament només així, Bona Nit. Seguim amb més música de casa nostra dedicada a la nit. Ara, amb un dels talls inclosos dins del treball de debut de Sau, es deia No puc deixar de fumar, sortia l'any 87 a la llum. També una data important, doncs, la primera nit, com la primera nit. Sempre

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Seguim amb aquestes cançons dedicades a la nit, aquest moment tan delicat del dia. El moment de descans, el moment de somiar, el moment de gaudir d'una manera diferent amb la relació amb els més propers. Aquest tema ja us l'hem punxat altres vegades. És deliciós, de la mà de Pep Sala, Cor de la nit.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: En l'edició d'avui de Hot Dance 80, a la història del High Energy, la protagonista serà Evelyn Thomas. Escoltarem alguna novetat. Escoltarem avui Acid House. En definitiva, escoltarem la música que funcionava a les pistes de ball als anys 70, 80 i 90. Així doncs, benvinguts a la història del High Energy.

Helen Lucille Evelyn Thomas va néixer el 1953 i ens va deixar el 2024. Fou una cantant americana de Chicago que es va convertir en una icona fonamental a la música High Energy.

La seva veu potent i la col·laboració amb el productor britànic Ian Levine la varen portar al cim de les llistes de ball durant els anys 80 a tot el món.

el seu primer senzill va ser el que estem escoltant, Weak Spot. El va editar el 1976. Fou un èxit immediat al Regne Unit, establint-la com una de les veus emergents del soul i la música disco.

El 1976 va editar Domesday, que estem escoltant, i també Love's Not Just an Illusion. El 1976 també va editar Love's Not Just an Illusion.

Si no hagués tingut aquests èxits als anys 70, no hauria estat el que va ser als 80s. Un any més tard, el 1977, va sortir al carrer My Heart's in My Star.

Però el gran èxit de Valentoman va arribar als anys 80. Més exactament, el seu èxit mundial definitiu. Això va ser el 1984.

Aquest tema no tan sols va ser un èxit massiu, va arribar al número 1 a la llista Billboard Dance als Estats Units i al número 5 al Regne Unit, sinó que també va donar nom al gènere musical High Energy, tot i que el va anomenar així, com sabem, la Donna Summer.

Al llarg de la dècada dels 80 i 90 va continuar gravant himnes per les pistes de ball. Es va mantenir activa en la indústria de l'entreteniment amb la seva pròpia companyia, el Japan Entertainment.

El 1984 va ser un gran any per l'Evelyn Thomas, perquè a part del High Energy Masquerade, també va editar Hearless.

Benvinguts i benvingudes a l'edició 642 de Hot Dance 80. 642. Encetem aquesta edició amb un tema d'una cantant que porta més de 40 anys a la carrera musical. Estem parlant de la Madonna. I és que la reina del pop no vol ser destronada. I ha escollit com la seva acompanyant la Sabrina Carpenter. Bring Your Love és el single que han editat juntes el 2026. Madonna. I got something I want to talk about. I anem a per un altre remix. En aquesta ocasió és una cançó de Bronski Beat. Hate That Perfect Beats.

Les lletres de les cançons a vegades les fan en 5 minuts. A vegades és una història personal. A vegades és una història aliena. És el que us anem a explicar ara. El 1983, després d'una festa dels Premis Grammy, Donna Summer fou al lavabo d'un restaurant i allà es va trobar una dona anomenada Aretha Collins, quedant-se adormida de peu mentre sostenia un diari. La va despertar i li va explicar la seva història. Li va dir aquesta dona, la Donna Summer, que tenia dues feines per arribar a final de mes. She worked hard for the money. Ella treballa dur pel diner. Com hem dit, aquella mateixa nit, Donna Summer va començar a escriure la lletra en un tovalló. El que la va commoure no tan sols fou el constrànsit d'Aureta, sinó la seva dignitat enfront d'un treball menut i invisible.

reina de les discoteques, la Donna Summer. I és que preparant els programes un doncs troba coses com la història d'aquesta cançó. Seguim endavant a l'edició 642 de Hot Dance 80 i ara ho fem amb somnis. Els somnis, en aquest cas, de Crystal Waters. Això és una mica d'Eurodance.

0: Ei, sóc Mike Flatines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.
1: Recording studios somewhere far, far away.

Com tots els estils, hi ha cançons més comercials i altres menys. Però el primer a fer Acid House va ser Future, amb Acid Tracks. Recorda, pots enviar una nota de veu al 626-440-111 demanant-nos la música dance que vols escoltar al teu programa preferit. 626-440-111. Notes de veus, no trucades, notes de veu.

Hola, sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80.

Palm of the Valium és l'únic senzill del grup britànic Mars, enregistrat i llançat el 1987. Va arribar al número 1 a diversos països i és considerat com un hit significatiu en el desenvolupament de l'acid house britànic.

Anem per coses més comercials, com ho anem a escoltar tot seguit dels Inner City amb Big Fan. I és que, com hem dit moltíssimes vegades, a Hot Dance 80 ens agrada punxar-vos la música. La cara A, la cara B, la cara C.

Què, us agrada l'acid house? Sí? Doncs escoltem ara Marshall Jefferson. Cop de piar fort per portar-nos a la casa de la música, the house music, anem Move Your Body.

0: Estàs sintonitzant Hot Dance 80. Avui estem fent un repàs als temes Acid House.
1: Hola, què tal? Soc Josep Maria Castells del Dream Team i vull enviar una salutació molt especial a tothom que està escoltant Hot Dance 80, el programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: This is a sound of...

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Susi Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical per Barroja Show, i aquí dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado i Escobar.

a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: I tornem una setmana més a l'espai Tertúlies Educatives de Ràdio Cubelles. Avui ens trobem a l'escola Charlie Rivel i, primer de tot, abans d'entrar en matèria, el que farem serà presentar els nostres tertulians d'avui. Comencem per la meva esquerra i li anem a demanar com es diu aquest noi que tinc aquí a la part esquerra de la taula. Com et dius?
1: Emmanuel.
0: Emmanuel, molt bé, Emmanuel. Què tal? Com estàs avui?
1: Molt bé.
0: Molt bé. A tu t'agrada riure, Emmanuel?
1: Sí.
0: Sí, veig que ja rius, no? Aquest somriure que la gent no pot veure perquè això és la ràdio, però això vol dir que estàs content avui.
1: Sí.
0: Sí, vinga. Seguim endavant, tenim a continuació, com et dius?
2: Hola, jo em dic Rocío.
0: Sí? Què tal, Rocío? Com estàs?
2: Molt bé.
0: Em dèieu, és que clar, jo tinc avui una mica de pressió, em sento com pressionada, això de parlar per la ràdio em posa nerviosa, no, Rocío?
2: Sí, sí.
0: Sí, jo us he dit tranquil·les i tranquils, que no passa res, és la primera vegada que ens posem davant d'un micròfon, sempre ens agafa aquell, aquelles pessigolles de dir, oi, ho fareu malament, ho fareu molt bé. Seguim, més presentacions, com et dius?
3: Em dic Samantha Serrano.
0: Molt bé, Samantha, què tal, com estàs?
3: Molt bé.
0: Molt bé, també nerviosa, un pèl,
3: Sí.
0: Un pèl, bé. I finalment tenim a...
4: L'Edurne.
0: Edurne, què tal, Edurne? Com bé. Estàs? Sí? Parlarem una miqueta més fort, Edurne, perquè ens escoltin bé. És la primera vegada que parles per la ràdio?
4: Sí.
0: Sí? Val. Començarem, doncs, amb el riure, Algú de vosaltres s'atreviria a llegir aquest conte? Sí?
4: No.
0: Tothom senyala aquí a l'Edurne. Edurne, t'atreveixes, no? Vinga, doncs anem a llegir allò i escolteu-lo, perquè, clar, abans de respondre aquestes preguntes està bé conèixer el conte. Vinga, la senyoreta Elisa aquell dia havia proposat un nou repte als seus alumnes, l'alegria, i ho havia fet en pla desafió de rècord. Els havia anomenat recaptadors d'alegria per veure què s'empescaven amb la condició de provocar l'alegria dels que tenien al seu voltant. I encara que tots van fer coses realment encantadores, aquella vegada Carla va deixar tots amb la boca oberta. Alguns dies després de l'encàrrec de la senyoreta Elisa, la Carla va aparèixer carregant un sac, un gran sac. Aquí porto tota l'alegria que he recaptat aquests dies, va dir somrient. Tots estaven expectants, però la nena no va voler mostrar el contingut del sac. En comptes d'això, va treure una petita caixa, va prendre una càmera de fotos instantània i li va lliurar la caixa a la mestra. Obri-la, senyoreta Elisa. La professora va obrir la caixa a poc i va mirar en el seu interior i un gran somriure es va dibuixar en el rostre de la professora. En aquell moment, Carla li va fer una fotografia. Després hi va lliurar la foto i un paper. La mestra va llegir el paper en silenci i quan va acabar va assenyalar amb un gest de sorpresa el gran sac. «Així que és això?» «Sí», va interrompre la nena, desfent el nus que tancava el sac. «Un gran munt de somriures». I del sac van caure centenars de fotos, totes elles de variades amb vells somriures. La resta de la classe el van dedicar a explicar com la Carla se li havia corregut iniciar una cadena per alegrar una miqueta les persones. A la caixa només hi havia una foto amb un gran somriure i tots, en obrir-la, sentien l'alegria que transmetia i responien al seu torn amb un somriure gairebé sense voler. La Carla els treia una foto amb el seu propi somriure i els hi donava un paperet on els demanava que fessin el mateix amb altres persones i que li enviessin una còpia de les fotografies a l'adreça de casa seva. I durant aquells dies i mesos, la bústia de la Carla no va deixar d'omplir-se de fotografies dels somriures de tanta gent agraïda, ajudant a tots a comprendre que el simple fet de somriure ja és un regal per tothom. Aquest és el conte i ara anem a parlar una mica doncs, sobre el somriure. Clar, si jo us dic què vol dir recaptadors d'alegria, què en penseu vosaltres? Què vol dir recaptadors? Què pot ser? Què pot ser? Vinga, endavant.
3: És algú que et torna l'ànim?
0: Val. Recaptar un somriure, clar, què vol dir? Aquesta noia estava fent unes fotografies amb una càmera instantània. Si recaptem somriures vol dir que està fent una fotografia i per tant allò, aquell somriure, si ara rius tu i jo et faig una foto... Què passa amb aquell somriure? Queda gravat, no? Tenim amb una fotografia. Això vol dir recaptar, recaptador d'alegria vol dir una persona que està fent fotografies dels somriures de tothom. No sé si no ho havíem entès, no? Potser, del text? Doncs això serien els recaptadors d'alegria. I per què creieu que la senyoreta els va doncs, encomanar aquesta feina tan difícil. La feina doncs era difícil perquè, clar, el que volia la professora és posar un exercici perquè ells entenguessin què vol dir l'alegria. Vosaltres sabeu què vol dir l'alegria? Com ho explicaríem? Estar alegres. Va, per aquí. Què vol dir estar alegre? Què passa quan estem alegres? Es passen moltes coses, no?
3: Sí.
0: Què ens passa a la cara, per exemple? Què ens passaria ara mateix? Què fem?
3: Pues que estem bé.
0: Sí, i ens canvia la cara, no?
3: Sí.
0: Què passa a la nostra cara? Què
3: que
0: ens passa?
3: Que tenim un somriure.
0: Clar, d'orella a orella. Eh?
3: Sí.
0: Sí. Com ens sentim, doncs, quan estem alegres? Va, per aquí. Com et sents, tu?
1: Molt bé.
0: Molt bé. I tu?
2: Feliç, alegre, molt, molt bé.
0: Val.
2: Etcètera.
0: Molt bé. I per aquí, com ens sentim quan estem alegres?
4: Feliços.
0: Molt, molt feliços. Per què? Per què?
4: Perquè quan ens somriem, doncs estem alegres.
0: Molt bé. Per tant, què volia la professora? Volia que tothom sentís aquesta alegria que tenim tots, no?
3: Sí.
0: I per tant, vol que tothom sigui feliç. I clar, ella diu, quina millor manera de fer entendre als meus alumnes què és l'alegria? Doncs quina és la millor manera? Que ells mateixos pensin un repte, no? Com ho poden fer? Com poden fer sentir els altres com ens sentim quan som alegres? Com som quan som alegres? I què fa aquesta nena? La nena és una alumna més, aquesta nena que apareix al conte. Què fa? S'inventa una caixa, no? I dins la caixa que hi ha moltes fotografies instantànies de somriures de tota aquella gent doncs que, doncs, de classe, tots els alumnes, les seves amigues, els seus amics. I això és el que fa aquesta nena. No? I què vol dir? Doncs amb la imatge veus que tothom pot ser feliç i pot experimentar què és l'alegria. És un tema interessant, eh?
3: Sí.
2: I molt bonic.
0: És bonic, sí. Bé, doncs, creieu que va ser una feina difícil la que va encomanar la professora? Què en penseu per aquí? Va ser difícil? Sí. Si a vosaltres us donessin aquest encàrrec?
4: Una mica, perquè no... Almenys no saps què fer.
0: No saps què fer. I què en pensem d'aquesta idea que va tenir aquesta nena?
4: Que és molt bona, perquè ensenyar que pots, que tothom pot ser feliç també.
0: Val. I què en penses tu?
3: Pues com l'Edurne, que és una bona idea.
0: I tu agafaries el mateix truc? És a dir, la mateixa idea que aquesta noia? Portaries un cofre a casa? Una caixa gran a la classe?
3: Sí.
0: Sí? I què faries? Doncs el mateix?
3: Sí. I faria fotos als meus companys i després la posaria a la capsa.
0: Molt bé. Per aquí faríem el mateix? O se'ns ha acut alguna idea nova?
2: Una idea nova.
0: Sí? Quina idea, sí. Va? Quina tens tu?
2: Fer un sobre a mà.
0: Sí.
2: I després posar moltes fotos ahir de somriures als familiars, als amics, als companys, als mestres, a tothom, fins als veïns.
0: I els veïns també els inclouries, molt bé, per aquí. I tu, Manuel, què faries tu en el teu cas? Què posaries en aquesta caixa, si haguessis de posar alguna cosa? Faries com aquesta nena del conte?
1: Sí.
0: Posaríem què? Fotografies també, com la Carla?
1: Sí, fotografies.
0: I quin tipus de fotografies si posaries tu?
1: Com de la meva família o... sí.
0: Val. Molt bé, doncs tots optaríeu per un sistema així, però és una molt bona idea que se li ha acudit a la Carla en aquest conte on la professora doncs, els hi fa aquest encàrrec. Anem cap a la segona part també d'aquest text que diu una mica els beneficis de riure. Jo no sé si els coneixeu o no, els beneficis. N'hi ha una llista aquí, eh? Vinga, beneficis del riure. Sabíeu que quan riem fem exercici físic? Ho sabíeu o no?
3: No.
0: No. I saps per què? Perquè fem exercici físic? Ens ho diu el text, eh?
2: Sí, sí.
0: Diu que posem en marxa quants músculs?
3: 400.
0: 400, eh? Són molts o no?
1: Sí.
0: Sí. Són molts. No ho sabíeu?
3: No.
0: Molt bé. No. Què vol dir, doncs? Que, ostres, sí, hem de riure molt, no?
3: Sí.
0: Vinga,
3: sí.
0: Què més ens diu? No sé si coneixeu què és que segreguem endorfines. Endorfines són unes substàncies que tenim al cos. I què vol dir això? Que nosaltres potser tenim molta dolor perquè estem malalts, pel que sigui, però clar, com que riem, doncs fa que ens sentim bé. O sigui, no sé si sabeu que hi ha pallassos que van als hospitals, que hi ha nens que estan malalts i els fan riure, no? Perquè igual tenen molts dolors, tenen dolor, no? I el fet que riem molt, com que segreguem aquestes endorfines, fa que aquests nens no sentin dolor, que combatin el virus que tenen, que se recuperin abans, perquè l'equilibri emocional, l'estar bé, el ser feliços, ens ajuda a superar moltes coses. No sé si això ho sabíeu o no.
3: No ho sabia.
0: Què fareu ara? Què fareu ara, a partir d'ara?
3: Pues quan estic malalta, intentaré riure molt.
0: Sí? És una manera, eh? Intentar, sobretot, vinga, estar feliços. I diu també que, a més, que quan riem, que entra al nostre cos el doble d'aire als pulmons. Per tant, és molt bo, també, això. I també diu, i encara que us sembli mentida, que riure rejuveneix. Segur que no ho sabíeu, això.
4: Com?
3: No.
0: Això és el que diu el text. Diu que cada rialla, què fem? Doncs estirem la cara, estimulem els músculs i això doncs produeix un efecte tonificant, un antiarrugues. Per tant, nois i noies, acabo d'aprendre que rient també ens fem més joves. Per tant, hem de riure molt. Sí? Us agrada riure?
3: Sí.
0: Sí? Sou riallers i rialleres?
3: Sí.
0: Sí, ens passa molt a classe? Segur que sí, que riu molt.
3: Sí.
0: Bé, hem de tenir els nostres moments també per riure, eh? Vinga, diu que ens ajuda a dormir. No sé si ho heu provat mai, de riure molt, molt, molt, molt. Perquè què passa?
1: Ah, sí, perquè et canses.
0: Et canses, molt bé. Això ens ha passat. T'ha rigut allò tant que t'ha fet mal la panxa a vegades?
1: Sí, a vegades sí.
0: Hi ha qui riu molt, molt, molt i a més se li cau la llàgrima.
1: A mi també.
0: Sí, també t'ha passat a totes?
3: Sí.
0: Molt bé. I per tant, després què? Com us heu sentit quan heu rigut tant? Per aquí, va, com ens hem sentit?
4: Bé, perquè et poses feliç i...
0: Estàs feliç, no? Sí? I bé.
4: Vinga. Com que et canses.
0: Et canses. Què més? Com ens hem sentit? Alliberades?
3: Sí.
0: Ens hem tret un pes de sobre, també?
3: Sí.
0: Molt bé, que ens cansem. I diu que també que augmenta l'autoestima. Sabem el que vol dir l'autoestima, això?
3: No.
0: Què vol dir l'autoestima? Que ens sentim millors, tu. Allò que ens sentim... Som els top, que diuen, no? Perquè lo valgo, no? Aquesta frase l'heu sentit o no? Perquè jo lo valgo? Sí? Pues l'autoestima, no? De dir, home, jo ho puc fer tot. Un sentit de superació, no? De no tenir por a res. Vosaltres, al principi d'aquesta tertúlia, em dèieu, ui, que em fa pànic això de parlar per la ràdio, però ara esteu, segur que esteu molt millor.
3: Sí, ara em sento més tranquil·la i m'he rigut i ara estic bé.
0: Bé, veus com funciona això? Per aquí. Funciona o no funciona?
1: Sí, funciona.
0: Rocío, com ho veus tu?
5: Funciona molt bé.
0: Sí, ella segueix rient, Rocío. Vol dir que ets feliç, ara ja se t'han passat els nervis, no?
5: Sí, sí.
0: Vinga. I diu també que ens protegeix, ens protegeix també de malalties físiques, també de malalties mentals i, a més, diu que riure, doncs clar, té tants beneficis que a vegades també el fet que jo rigui encomana a altres persones a riure. Això us ha passat que comença un a riure, sí?
3: A mi em diuen que jo tinc la risa contagiosa.
0: I llavors ens rius tu i els altres riuen, sí. A tu també et passa, Rocío? Sí, veus? Ella ara és el riure contagiós, ho estem vivint en directe, eh? I doncs el Emmanuel, què? Tu també t'agafa el riure?
1: Sí, quan el meu amic meu també riu molt, m'ha de molta risa.
0: Sí, també, et dona riure. Molt bé, us fa feliç riure?
3: Sí.
0: Hem de riure més?
3: Sí.
5: Sí.
0: Bé,
5: sí.
0: Aquesta seria la conclusió, doncs, d'aquesta tertúlia. Sí? Que hem de riure més? Que és important?
5: Molt important.
0: Sí? Com ho explicaríem, que és tan important riure? Va, vinga, amb les vostres paraules, perquè expliqueu una mica més, va. Com ho expliquem? Per què és tan important riure? Va, va, qui se li acut? Vinga, va. Emmanuel, va, fem un resum, perquè hem dit moltes coses, va.
1: Que et fa millor perquè et fas exercici i passant-ho bé.
0: Val, i et sents...
1: Molt millor.
0: Molt millor. Vinga, Rocío.
2: Et sents molt millor, molt alegre, molt bé i té tants beneficis.
0: Sí?
2: És que això és increïble.
0: Molt bé, ens quedem amb això, eh? Sí. I finalment, també, hi ha moltes situacions quotidianes que ens poden fer riure. Jo no sé si vosaltres heu estat, doncs, nens i nenes que us han agradat també el món dels pallassos, no? Però el fet d'anar a veure aquest tipus d'espectacles, o un còmic, no?, ens fa riure. També us agrada els espectacles de pallassos, que us facin riure?
3: Sí.
0: Creieu que és una feina fàcil, o això de fer riure algú?
3: No.
0: Jo sé que una cosa molt fàcil, molt fàcil de fer riure, és fer pessigolles, si és que en tenim.
3: Sí.
0: En tenim, de pessigolles?
5: No,
0: i aquí no, però vosaltres sí que en teniu, de pessigolles, no?
3: Sí.
0: Això és una manera fàcil, però clar, fer riure sense haver de fer pessigolles ja és una mica més difícil, no?
5: Sí, sí.
3: Exacte.
0: Molt bé.
1: També depèn si saps que... si coneixes la persona.
0: És més fàcil.
1: Sí.
0: Val. Per tant, si jo conec un amic o una amiga que sé què li he de dir perquè rigui, doncs endavant, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Vinga, deixem els micros per un moment, anem a la segona part del programa. Vinga, anem a parlar del món de la ràdio.

0: Porto molt cançons, així que no sé.
1: Val, però un estil? Tu ets, no sé, de música rock, pop, catalana, clàssica, hip-hop... Hi ha molts estils. Música, no sé, els top d'èxits, no? Comercial.
0: Jo crec que el pop.
1: Un llibre? Quin llibre podem llegir? Què ens proposes? Esteu llegint algun llibre aquí, a classe?
0: Jo no, molt. Jo no me'n recordo.
1: Val. I una pel·lícula? O sèrie, si ho teniu més fàcil, eh? Si creieu que...
0: Stranger Things.
1: Vinga, doncs som-hi. Anem a fer les mateixes preguntes a la Rocío. Passarem, per tots vosaltres. Rocío, tu què t'agradaria escoltar per la ràdio si poguessis triar un programa? Què t'agradaria?
2: Informatiu sobre l'origen de Bolívia.
1: Molt bé. Què et fa sentir la ràdio?
2: És una barreja entre ansietat i felicitat.
1: Molt bé. Una cançó. Va, tria'ns una cançó.
2: Dead with the Sun.
1: I un llibre?
2: Dos Polo, el misteri del samurai.
1: Una pel·lícula o sèrie?
2: Penta Fox.
1: Val. I passem paraula. A tu què t'agradaria escoltar la ràdio?
3: La música i els aports.
1: Què et fa sentir la ràdio?
3: Companyia.
1: Una cançó?
3: Maldita Nerea si la llevas a bailar.
1: Un llibre?
3: Els gegants no tanquen els ulls.
1: Una pel·lícula o sèrie?
3: Les dues coses. Enola Holmes i Stranger Things.
1: Molt bé, vinga, seguim, va. Què t'agradaria escoltar la ràdio?
4: No l'escolto molt, però m'agrada la música.
1: Què et fa sentir la ràdio?
4: Companyia.
1: Una cançó?
4: M'agrada molt la música, llavors qualsevol cançó dels Arctic Monkeys.
1: Un llibre?
4: Tots els de la Goa, la col·lecció.
1: Una pel·lícula o sèrie?
4: És una sèrie, Gravity Falls.
1: Molt bé. Ara sí, tancarem aquesta tertúlia, ho farem amb el lema de Ràdio Cubelles, que és la frase que teniu al final d'aquest full. I vinga, anem a repetir aquesta frase amb la millor veu. Per tant, començarem per aquí i acabarem amb el Emmanuel. Vinga, comencem per aquí a la dreta. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Som-hi.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bé, doncs amb aquestes veus magnífiques posem el punt i final a la tertúlia d'avui. Ells són alumnes del 5è B d'aquí de l'escola Charlie Rivel. Aquí desitgem vaja molta sort a aquest curs i que vagi molt bé tot. Fins una altra, adeu-siau. Adeu, adeu. Adeu.
8: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat. Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia i
3: Isabel. Doncs anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
2: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Si vols notar la diferència, escolta Ràdio Cubelles.

0: I tornem una setmana més a l'espai Tertúlies Educatives de Ràdio Cubelles. Avui ens trobem aquí, a l'escola Maricel, amb alumnes d'aquest centre. Anem a fer presentacions, primer de tot, però els demanarem amb elles mateixes que vagin presentant-se. Començarem per la meva esquerra. Com et dius? Apropa't al micròfon, sobretot recordeu, sempre de parlar davant del micròfon.
1: Em dic Elena.
0: Què tal? Com estàs, Elena?
1: Bé.
0: Val. Qui més tenim a nosaltres?
2: Em dic Vinyet Sans.
0: I què tal?
2: Bé.
0: Bé? Ganes sí. de parlar una mica de la tertúlia?
2: Sí.
0: Sí. Què més?
3: Que tenim... Em dic Gemma.
0: Gemma, què tal, Gemma?
3: Bé.
0: Bé, també? Molt bé. I?
4: Jo em dic Maren.
0: I què tal, Maren?
5: Bé.
0: Bé, esteu bé, les quatre, aquí a la taula i a punt, avui de parlar d'un tema que són les normes. I és que tots els dies d'un curs escolar, tant professors com alumnes conviuen perquè la vida a l'escola sigui agradable i tots pugueu complir els vostres objectius. Aquí a l'escola veniu a aprendre i, per tant, els professors a ensenyar-vos. Tots tenen uns drets i també tenen uns deures dins el centre que s'han de respectar i complir per una bona entesa entre uns i els altres. Anem avui una mica a fer un repàs de les principals normes de convivència dins d'una escola. I bé, en tot cas, sobretot hem de dir que cal unes normes de convivència per poder assegurar els drets també dels nens i també dels adults que cal complir i que no s'han de saltar. En aquest sentit, cal destacar que tota la comunitat escolar ha de conèixer bé els drets i els deures de cadascú per evitar problemes i conflictes. I amb les normes de convivència escolar es pretén fins i tot que sapiguem què hem de fer, com ens hem de comportar i què és el que hem de fer en cada moment determinat. Encara que les normes de convivència ens ajudaran a resoldre conflictes i problemes, sempre poden passar aquests conflictes i aquests problemes en una escola. Quan existeix algun tipus de conflicte a l'escola, és convenient també que totes les parts implicades s'involucrin per trobar una solució. I anem cap a alguns dels exemples de normes de convivència. D'una banda, assistir a l'escola amb puntualitat i amb regularitat seria una norma, no? Acudir a classe en bones condicions d'higiene i salut, per tant, una mica ben vestits, ben nets, no? Mantenir una actitud correcta amb els companys i professors, ara també aviam si entenem la norma, no? Respectar els drets i la dignitat de qualsevol persona, mostrar interès per l'estudi, per l'aprenentatge, les activitats que es proposen a classe, resoldre els problemes, conflictes, sempre buscant el bé comú de tothom, del centre educatiu i també de que ningú surti també perjudicat, que ens sentim bé, respectar la integritat física i moral de totes les persones al centre educatiu i també de la societat a la qual pertany l'escola, mantenir una bona actitud de neteja, d'ordre, respecte a les aules, als seus materials, i no es pot portar mòbil a les aules, ser respectuós davant la diversitat, no agredir a cap persona, buscar sempre comunicació com manera de resoldre els conflictes. Bé, aquí hem fet un llistat de normes, que aquestes normes estan a totes les escoles, a tots els centres, i bé, també una mica parlem en general de les normes que s'han de posar no només a l'escola, també a casa, no? A tot arreu hi ha normes, i tot plegat per això, per intentar tirar endavant aquella tasca educativa o que no tot sigui un caos, no? Que es puguin fer coses. Anem pel principi, començarem novament amb l'Helena. Helena, et toca tu obrir el torn de paraula i apropa't al micro. Si jo et pregunto, a la teva escola hi ha normes?
1: Sí.
0: Alguna norma que tu recordis que hi ha a la teva escola?
1: No falta el respecte.
0: No falta el respecte seria una. Alguna més s'ha degut? Vinyet, l'ajudes?
2: Sí.
0: Vinga, quina norma més?
2: No pagar.
0: No pagar, No falta respecte, no pagar. Normal, És el que dèiem. A ningú ens agrada que ens faltin el respecte tampoc i tampoc ens agrada que ens peguin. Per tant, ha de ser mutu això, Sobretot això, tenir empatia per saber que no ens agradaria, No ho fem nosaltres, no ens ho faran tampoc a nosaltres. Més normes, va, seguim amb aquesta llista. Gemma, apropa't al micròfon. Dèiem, a la teva escola hi ha normes, segur que n'hi ha més. Quina altra norma?
3: No contestar les professores.
0: S'ha de respectar, en tot cas, no? El mestre s'hauria de respectar. I es compleixen totes les normes? Tu creus que aquí a l'escola es compleixen o es compleixen? Quina potser costa més de complir?
3: La majoria dels nens sí, però hi ha alguns nens que els costen.
0: Què és el que ens costa més? Arribem puntual, arribem tard, que seria una norma també. Aquesta ens costaria? Són puntuals?
3: No.
0: O encara ens han de recordar que les 9 hem d'estar, abans de les 9 hem d'estar aquí? Vinga, doncs seguim amb les normes de l'escola, seguim amb el mateix tema. Més normes. Hem dit això, que ens hem de respectar, que no ens hem de pagar, que hem d'arribar puntuals a l'escola. No contestar al professor o professora, és a dir, no desautoritzar-lo. Al final s'entén doncs, que venen aquí a doncs, això, explicar-vos el contingut que heu de assolir, no? per acabar el curs, que esteu a cinquè, no? Què ens diries tu, Maren?
4: No pegar.
0: Es poden resoldre els problemes d'una altra manera?
4: Sí, parlant.
0: Ho fem, ho sabem fer.
4: Sí.
0: A vegades ens costa perquè tenim una mica de recel, de rancor, que diem. O no, no ens costa parlar les coses.
1: Sí, a vegades.
0: A vegades sí. No sempre. A vegades passen coses i ens costa parlar. Hi ha gent que necessita també, més que parlar, allò, quan passa un conflicte, no? Necessita com el seu espai, diguem-ho així, no? Com reflexionar abans de solucionar, no? Però és bo parlar-ne, no? És bo, Vinyet, parlar les coses? Com arreglaries tots els conflictes?
2: Parlant i anant a una professora per dir-li el que està passant.
0: Clar. I a vegades, clar, diu, les coses se solucionen parlant. Clar, les dues persones que han tingut el conflicte, és bo, no?, que parlin, perquè de diferències en tenim moltes, Vinyet, de diferències en tenim moltes entre les amistats, no? Però és bo, no? És bo parlar-ne, no? Per exemple, ara menjem l'Helena i tu, no, Vinyet, heu tingut un petit conflicte de poca importància, però hi és aquest conflicte, no?
2: Sí.
0: Igual t'ha dit alguna cosa que t'ha sentat malament, eh? I llavors, ostres, en quell moment t'ho ha dit i ostres, i tu, sense voler, la teva reacció ha estat rebutjar-la, no? Allò de dir, doncs si no d'això, doncs no ets la meva amiga, que potser això no passa tant a cinquè, però segurament que quan éreu petits passava, no? I fas una petita empenta. Clar, això no està bé, no? Com ho resolem? Dèieu, parlant, no? Hem posat aquest exemple, no, de dir, doncs mira, ella li ha dit a la Vinyet una cosa que no li ha agradat, no? Com ho resoldríem? Què li diries tu a l'Helena? Helena, el que m'acabes de dir, què li diries?
2: Helena, no m'agrada el que m'has dit perquè m'has fet sentir malament.
0: I l'Helena què li diria? Clar, perquè li has dit una cosa que potser a la Vinyet no li agrada, com et disculparies una mica o...
1: Perdó, jo no volia fer-te sentir malament.
0: Jo no et volia ofendre. Bé, aquest és un cas molt fàcil, no? Però clar, a vegades els conflictes són d'una envergadura més gran. Vinga, la Gemma, demana la paraula, Gemma. Sense, no cal dir noms, no? Però situacions que es puguin produir, Gemma, com ho resolem això? Dèiem, és important parlar-ne? Per tant, ara tenim un conflicte de que algú... Doncs, ostres, també m'ha ofès potser amb la imatge, no? Això passa a vegades, ostres, que et fan broma amb el pentinat i tu t'ofent, o aquella típica colleja, no?, que es fa molt a vegades i que, clar, porta doncs, aquella colleja i l'altra que es rebota i que, per tant, ja s'està produint un conflicte, no?, i acaba amb una esbaralla. Com ho resolem, això?
3: Això, doncs, el més normal... Seria anar a la professora i dir-li m'han donat una colleja.
0: Maren, va, normes. Ens costa complir alguna norma? Perquè hem dit moltes de normes. També mostrar interès, no? Dèiem, cal mostrar interès en l'estudi. També tu imaginem que estem en classe i algú que no mostra interès, sinó que es posa a dormir a la taula. Saps? Això seria una falta també de respecte. I per tant la norma és mostrar interès perquè ens estan ensenyant alguna cosa. Què en penses d'aquesta norma?
1: Doncs de que està malament perquè no es pot dormir a la taula, a la classe.
0: Clar, això passa, eh? Ho dic perquè a vegades no som conscients que hi ha unes normes i no, o no les entenem o potser, ostres, no hi donem importància i clar, al final hi ha algú que està fent un esforç allà, no?, per explicar-nos alguna cosa. Diu també... mantenir una bona actitud de neteja i ordre. Què passa? Clar, a vegades estem a classe, no?, i les típiques boles de paper per tot arreu, no? Això no està bé, no? Helena, posa't a prop del micròfon. I com dèiem, l'espai net, no?
1: Sí.
0: És una norma.
1: A vegades està una mica amorotat el terra i les taules i clar, la professora diu que recollim i alguns no recullen i això pues, la professora
0: bueno, us ha de dir que ho heu de recollir perquè al final molesta,
1: sí.
0: Perquè tots, imagineu que vosaltres tots no ordenéssiu el vostre espai, imaginem si no poséssim aquesta norma, no, de ser nets. Clar, a totes les taules brutes, boles de paper per tot arreu, jo crec que no és lògic, no? Clar, hem de ser nets, respectuosos, no, deien, però nets també, perquè cal un ordre, no?
1: Sí.
0: Si no, no sé si us concentraríeu, estaríeu més pendents dels dibuixets de la taula que del que us estan dient, no? Sí o no?
1: Sí.
0: Val, Emma, i seguim, en tot cas, amb el tema del no portar el mòbil, enteneu perquè... Emma, no, Vinyet. Això, entenem la norma de que no es pot portar mòbil a les aules, el per què?
2: Sí, perquè si no la gent es posaria de baix de la taula a mirar el mòbil i a jugar a jocs.
0: Clar, potser és una de les normes que costa més entendre, però clar, hem de pensar que si no estem atenent, no? Estem amb el mòbil, no amb el mòbil, és una falta de respecte ja cap al professor, però és que a més vosaltres veniu aquí a aprendre, és a dir, entenc que hi ha un interès comú. Gemma, hi ha un interès comú, venim aquí a aprendre?
4: Sí.
0: Val. Per què venim a aprendre?
3: Para que quan siguem grans podem tenir un treball i perquè hem d'aprendre les coses.
0: Per tant, entenem que no podem estar prenent amb el mòbil que ens estigui molestant a cada moment, no? S'entén aquesta norma de que no es pot portar un mòbil?
3: Per exemple, a mi m'agrada més leer que ver el mòbil.
0: Clar, però entenem les normes, sí, no? Per tant, perfecte que t'agradi més llegir, perquè així doncs, aprofitem per llegir molt i sobretot a casa no estem tan enganxats al mòbil, que ara parlem de la segona part d'aquesta tertúlia, que és que no només hi ha normes a l'escola, sinó que també hi ha normes a casa. Per tant, a casa, quina norma familiar us resulta més difícil de complir? Perquè segur que també teniu coses estipulades.
1: No respondre.
0: No contestar. Veig que aquest tema surt, no contestar la professora, no contestar a casa... costa complir per què?
1: Perquè a vegades la teva mare o pare t'obliga a fer una cosa i tu no vols i llavors li dius no vull.
0: A vegades contestes malament perquè en aquell moment sembla que el teu pare o la teva mare t'està com molestant, no? I dius jo és que estic fent una cosa que la vull fer. Però clar, és una reacció, però hem d'entendre que bé, si ens ho diuen
1: està malament,
0: ens ho diuen és per benefici vostre, no? És a dir, perquè igual esteu massa estona davant de la pantalla i heu d'estudiar, no? O el que sigui, no? O sigui, li anem a preguntar a l'Helena, a casa seva, la norma familiar que potser resulta més difícil de complir, ella diu, no es contesta, és a dir, no m'has de contestar, no m'has de rebatre, al final els pares també són l'autoritat i vellen per vosaltres. A casa teva, què ens costa, en tot cas? Perquè n'hi ha, a totes les cases hi ha normes, apropa't, sisplau.
1: No barallar-me amb el meu germà.
0: No és barallar-te amb el teu germà, normal. Conflictes n'hi ha sempre, no? És la que costa més?
1: No.
0: A vegades, al final, la baralla és allò... Perquè mira, els germans també conviuen molta estona junts, no?
1: Sí.
0: I ens barallem per tonteries moltes vegades, no?
1: Sí.
0: Sí. Bé, en el cas de la Vinyeta, tu què et costa, va, de casa teva? Normes.
2: No crida.
0: Bé. I entens la norma, no?
2: Sí.
0: Imaginem-nos que tots estiguéssim cridant, no? A casa. Sí. Què passaria?
2: Que hi hauria molt soroll.
0: Seria un caos, no? Tots cridant. No estaríem bé. No estaríem relaxats. I ens faria mal al cap al final. I què més? Perquè ningú de vosaltres ha dit endreçar-se a l'habitació. Veig que això us agrada, no? I sembla?
3: La tengo ordenada.
0: La tens ordenada, aquesta norma la complim bé. No ens costa, no?
3: Yo lo tengo bien todo.
0: Sí, val, no, perfecte. Jo deia perquè, clar, hi ha normes i, clar, també el tema d'ordenar i endreçar les coses I també és important, perquè si no seria un desordre, vaja, que no ens permetria trobar res tampoc, ni la roba ni les
3: Mira,
0: coses.
3: Mira, jo ara tinc una llitera, vale, que em van comprar fa un mes o així, i abans tenia la cama, que era més petita, i ho tenia tot, a vegades tenia pantalons i alguna sudadera sola de la cama, i venia la meva mare un dia, ves a recollir això, jo no volia, i sempre ho acabava fent ella.
0: Molt bé. Vinga, doncs, anem avançant amb el tema aquest de les normes. Si poguéssiu suprimir una norma de l'escola, quina norma suprimiríem? Vinga, per aquí, la mare. Ràpid, t'ha vingut al cap una norma, no?
1: Sí. No agafar les coses dels altres.
0: No t'agrada aquesta norma?
1: No.
0: Però clar, no agafar, entenc que no pots agafar les coses dels altres sense permís, no?
1: Sí.
0: Perquè si no, què passa?
1: Et pots enfadar.
0: Clar, s'entén, doncs, també que existeix aquesta norma. En tot cas, seguim per aquí. Helena, suprimim una norma, va, que avui teniu poder. Quina norma suprimim de l'escola?
5: No pagar, perquè així em puc defensar.
0: Val, sí. Però en tot cas, suprimir una norma vol dir que la norma és no pagar.
5: Yeah.
0: És important que hi sigui, no? Perquè imaginem-nos que la norma la traiem, llavors ens pagaríem tots, perquè no hi hauria norma.
5: Sí.
0: Però llavors tu vols treure la norma de no pagar? Permetries que es pagués a l'escola? Jo crec que no, eh?
5: Ja,
0: yeah,
5: però...
0: Vinga, una altra norma, una norma que suprimiríem a l'escola.
2: No ho sé.
0: Clar, és que al final és més fàcil de dir, doncs, la norma d'arribar a les 9, perquè no posen, la canvien i la posen arriba a les 10, perquè jo vull dormir més. És una norma que al final, aviam, començar a les 9, començar a les 10 és diferent, no? No perjudica com el que es pugui pagar, no? Normes, no? Quina norma m'agradaria treure, o canviar-la, no? Que no em deixin jugar a futbol al pati, no? Doncs jo posaria que es pugui jugar a futbol al pati, per exemple, no? Coses així. Que segurament teniu alguna idea vosaltres, no? De dir, doncs jo més faria allò una norma com al revés, no? Costa, això de les normes. Si poguéssim suprimir una norma de casa, Gemma.
3: Quan fer les coses quan nosaltres volíem.
0: Fer les coses com vosaltres vulgueu. Això seria
3: o
0: genial,
3: no,
0: eh?
3: No, lo de respondre això, no, sinó... La mare em diu, en 5 minuts et vull a la cama. Doncs pues que nosaltres diguem quan anem a la cama.
0: Molt bé. Vinga, i última... Per aquí. Va, una altra norma d'aquestes que suprimiríeu de casa? O la canviaríeu, en tot cas? No ve res al cap. I per aquí? Alguna idea més? Passem a la següent pregunta. Doncs va, si haguéssiu de formular una norma nova a l'escola, quina norma formularíeu vosaltres?
5: Jo formularia estar tot el dia al pati.
0: Val. Vinga, què més? Estar tot el dia al pati, és genial, eh? A mi també m'agradaria, si fos més petita estigués aquí al Maricel.
2: Que ens deixessin cridar.
3: Compartir el pati amb els petits, o sigui, que la vella aquella allí de fusta no estiguessi i podem entrar als dos patis.
0: Patis compartits, que no hi hagués una tanca al mig.
3: Sí, perquè ens agrada molestar amb els petits.
0: Clar, molt bé, què més? Va.
1: Doncs de que cada setmana hi hagi una excursió, però valdrien molts diners.
0: Està molt bé això, de les excursions. A mi també m'encantaria viatjar, com dius tu, moltes excursions perquè us agrada més sortir. No, que està aquí,
1: sí.
0: Conèixer coses noves, fent excursions. Molt bé, i què més? Creieu que són necessàries ja per acabar les normes o no? Helena, tu què en penses?
5: Que sí.
0: Val. Una cosa és que no ens agradin, però són necessàries, no? Per
5: sí.
0: Què són necessàries?
5: Perquè si no tot farien el que volguessin i seria un caos tot... Tots estaríem barallant-se i agafat tot el que volguessin.
0: Molt bé, ho has explicat bé. El món, perquè funcioni, calen unes normes. Què en pensem per aquí, Vinyet? Calen o no calen? I com ho explicaries tu?
2: Sí, calen. Perquè si no, no hi hauria convivència.
0: Clar. Gemma, calen o no calen? Normes.
3: Sí, calen.
0: Per què?
3: Perquè si no, la gent faria el que vulgui.
0: I per tant?
3: Per exemple, si per exemple estem a l'escola i passa un de l'institut i no hi haguessin normes, podria entrar i portar-se un nen.
0: Clar. Per tant, no. Han d'haver unes normes, eh? No pot ser. Perquè si no, tot el que tenim aquí, si deixem via lliure, no? Se ho endurien, no? I per tant, no, després no podríeu aprofitar vosaltres aquestes, tot el que teniu al Maricel per vosaltres mateixos, els patis, no? Els patis, el que
3: sigui. Farien diferent tot.
0: Clar, clar.
3: No hi hagi normes i no entrar.
0: No, no, no es pot entrar si no ets alumne d'aquest centre. Sí? Una norma, no? I hi ha d'haver un control. Molt bé. I última paraula sobre aquesta reflexió de les normes. Calen o no calen normes?
1: Calen, perquè pot la gent fa el que vulgui i això no estaria tan controlat tot.
0: Molt bé, doncs segona part, ens apropem novament al micròfon. Helena, comencem amb tu. Què t'agradaria tu escoltar a la ràdio, canviant de tema?
6: Música.
0: I què et fa sentir la ràdio?
6: Alegria.
0: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
6: Golden.
0: I un llibre?
6: El secreto de bruja.
0: Molt bé. I una pel·lícula?
6: Las verdaderas K-pop.
0: Vinga, seguim amb la Vinyet. Vinyet, què t'agradaria tu escoltar la ràdio?
2: Aquest programa.
0: Perfecte. Què et fa sentir la ràdio?
2: Alegria.
0: I si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
2: Elefants.
0: I un llibre?
2: Males bèsties.
0: Una pel·lícula?
2: La fàbrica de xocolata.
0: La fàbrica de xocolata. Molt bé, m'agrada aquesta pel·lícula, també l'he vist. I la Gemma, t'agradaria escoltar la ràdio? Què t'agradaria?
3: Festa major.
0: I què fa sentir la ràdio?
3: Alegria.
0: Recomana'ns una cançó.
3: No és Miami.
0: Ah, no t'ocupa els búhos, eh? Un llibre.
3: Robin Hood de Jerónimo Stilton.
0: I una pel·lícula?
3: Matilda.
0: I acabem amb la mare. Què t'agradaria escoltar la ràdio? Ai, perdona, com et dius?
3: Maren.
0: Maren, la Maren, doncs. Acabem amb la Maren. Què t'agradaria escoltar la ràdio?
1: Música.
0: Què et fa sentir la ràdio?
1: Felicitat.
0: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
1: A la fresca.
0: I una pel·lícula?
1: Lilo i Stitch.
0: I el llibre?
1: Algú de les teves sisters.
0: Molt bé, doncs tanquem el programa, ho fem amb el lema de Ràdio Cubelles. Començo jo, fem roda, una a una, eh? Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
7: Ràdio Cubelles,
0: el micròfon.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Doncs d'aquesta manera nosaltres ja posem ja el punt i final a la tertúlia d'avui. Avui en companyia doncs aquestes noies que tenim aquí al Maricel. Que vagi molt bé el curs, a reveure, i fins una altra. Adéu-siau.

0: Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Sessions.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: I tornem una setmana més a l'espai Tertúlies Educatives de Ràdio Cubelles. Avui ens trobem aquí, a l'escola Maricel, amb alumnes d'aquest centre. Anem a fer presentacions, primer de tot, però els demanarem amb elles mateixes que vagin presentant-se. Començarem per la meva esquerra. Com et dius? Apropa't al micròfon, sobretot, recordeu, sempre de parlar davant del micròfon.
5: Em dic Helena.
4: Què tal? Com estàs, Helena?
5: Bé.
4: Val. Qui més tenim amb nosaltres?
6: Em dic Vinyet Sans.
4: I què tal?
6: Bé.
4: Bé? Ganes de parlar una mica de la tertúlia?
6: Sí. Sí.
4: Què més?
7: Que tenim? Em dic Gemma.
4: Gemma, què tal, Gemma?
7: Bé.
4: Bé, també? Molt bé. I?
8: Jo em dic Maren.
4: I què tal, Maren?
8: Bé.
4: Bé, esteu bé, les quatre, aquí a la taula i a punt. Avui he de parlar d'un tema que són les normes. I és que tots els dies d'un curs escolar, tant professors com alumnes, conviuen perquè la vida a l'escola sigui agradable i tots pugueu complir els vostres objectius. Aquí a l'escola veniu a aprendre i, per tant, els professors a ensenyar-vos. Tots tenen uns drets i també tenen uns deures dins el centre que s'han de respectar i complir per una bona entesa entre uns i els altres. Anem avui una mica a fer un repàs de les principals normes de convivència dins d'una escola. I bé, en tot cas, sobretot hem de dir que cal unes normes de convivència per poder assegurar els drets també dels nens i també dels adults que cal complir i que no s'han de saltar. En aquest sentit, cal destacar que tota la comunitat escolar ha de conèixer bé els drets i els deures de cadascú per evitar problemes i conflictes. I amb les normes de convivència escolar es pretén fins i tot que sapiguem què hem de fer, com ens hem de comportar i què és el que hem de fer en cada moment determinat. Encara que les normes de convivència ens ajudaran a resoldre conflictes i problemes, sempre poden passar aquests conflictes i aquests problemes en una escola. Quan existeix algun tipus de conflicte a l'escola, és convenient també que totes les parts implicades s'involucrin per trobar una solució. I anem cap a alguns dels exemples de normes de convivència. D'una banda, assistir a l'escola amb puntualitat i amb regularitat seria una norma, no? Acudir a classe en bones condicions d'higiene i salut, per tant, una mica ben vestits, ben nets, no? Mantenir una actitud correcta amb els companys i professors, ara també aviam si entenem la norma, no? Respectar els drets i la dignitat de qualsevol persona, mostrar interès per l'estudi, per l'aprenentatge, les activitats que es proposen a classe, resoldre els problemes, conflictes, sempre buscant el bé comú de tothom, del centre educatiu i també de que ningú surti també perjudicat, que ens sentim bé, respectar la integritat física i moral de totes les persones del centre educatiu i també de la societat a la qual pertany l'escola, mantenir una bona actitud de neteja, d'ordre, respecte a les aules, als seus materials, i no es pot portar mòbil a les aules, ser respectuós davant la diversitat, no agredir a cap persona, buscar sempre comunicació com manera de resoldre els conflictes. Bé, aquí hem fet un llistat de normes, que aquestes normes estan a totes les escoles, a tots els centres, i bé, també una mica parlem en general de les normes que s'han de posar no només a l'escola, també a casa, no? A tot arreu hi ha normes i tot plegat per això, per intentar tirar endavant aquella tasca educativa o de que no tot sigui un caos, no? Que es puguin fer coses. Anem pel principi, començarem novament amb l'Helena. Helena, et toca tu obrir el torn de paraula i apropa't al micro. Si jo et pregunto, a la teva escola hi ha normes?
5: Sí.
4: Alguna norma que tu recordis que hi ha a la teva escola?
5: No falta el respecte.
4: No falta el respecte seria una. Alguna més s'ha d'acut? Vinyet, l'ajudes?
6: Sí.
4: Vinga, quina norma més?
6: No pagar.
4: No pagar, no falta respecte, no pagar. Normal, és el que dèiem, a ningú ens agrada que ens faltin el respecte tampoc i tampoc ens agrada que ens peguin. Per tant, ha de ser mutu això, sobretot això, tenir empatia per saber que no ens agradaria, no ho fem nosaltres, no ens ho faran tampoc a nosaltres. Més normes, va, seguim amb aquesta llista. Gemma, apropa't al micròfon. Dèiem, a la teva escola hi ha normes, segur que n'hi ha més. Quina altra norma?
7: No contestar les professores.
4: S'ha de respectar, en tot cas, no? El mestre s'ha de respectar. I es compleixen totes les normes? Tu creus que aquí a l'escola es compleixen, no es compleixen? Quina potser costa més de complir?
7: La majoria dels nens sí, però hi ha alguns nens que els costen.
4: Què és el que ens costa més? Arribem puntual, arribem tard, que seria una norma també. Aquesta ens costaria? Són puntuals?
7: No.
4: O encara ens han de recordar que les 9 hem d'estar, abans de les 9 hem d'estar aquí. Vinga, doncs seguim amb les normes de l'escola, seguim amb el mateix tema. Més normes. Hem dit això, que ens hem de respectar, que no ens hem de pagar, que hem d'arribar puntuals a l'escola. No contestar al professor o professora, és a dir, no desautoritzar-lo. Al final s'entén doncs, que venen aquí a doncs, això, explicar-vos el contingut que heu de assolir, no? per acabar el curs, que esteu a cinquè, no? Què ens diries tu, Maren?
5: No pegar.
4: Es poden resoldre els problemes d'una altra manera?
5: Sí, parlant.
4: Parlant. Ho fem, ho sabem fer.
5: Sí.
4: A vegades ens costa perquè tenim una mica de recel, de rancor, que diem. O no, no ens costa parlar les coses.
5: Sí, a vegades.
4: A vegades sí. No sempre. A vegades passen coses i ens costa parlar. Hi ha gent que necessita també, més que parlar, allò, quan passa un conflicte, no? Necessita com el seu espai, diguem-ho així, no? Com reflexionar abans de solucionar, no? Però és bo parlar-ne, no? És bo, Vinyet, parlar les coses. Com arreglaries tots els conflictes?
6: Parlant i anant a una professora per dir-li el que està passant.
4: Clar. I a vegades, clar, diu, les coses se solucionen parlant. Clar, les dues persones que han tingut el conflicte, és bo, no, que parlin, perquè de diferències en tenim moltes, Vinyet, de diferències en tenim moltes entre les amistats, no? Però és bo, no? És bo parlar-ne, no? Per exemple, ara manegem l'Helena i tu, no, Vinyet, heu tingut un petit conflicte de poca importància, però hi és aquest conflicte, no?
5: Sí.
4: Igual t'ha dit alguna cosa que t'ha sentat malament. I llavors, ostres, en aquell moment tu ho ha dit i ostres, i tu, sense voler, la teva reacció ha estat rebutjar-la, no? Allò de dir, doncs si no d'això, doncs no ets la meva amiga, que potser això no passa tant a cinquè, però segurament que quan éreu petits passava, no? I fas una petita empenta, clar, això no està bé, no? Com ho resolem? Dèieu parlant, no? Hem posat aquest exemple, no? De dir, doncs mira, ella li ha dit a la Vinyet una cosa que no li ha agradat, no? Com ho resoldríem? Què li diries tu a l'Helena? Helena, el que m'acabes de dir, què li diries?
6: Helena, no m'agrada el que m'has dit perquè m'has fet sentir malament.
4: I l'Helena què li diria? Clar, perquè li has dit una cosa que potser a la Vinyet no li agrada, com et disculparies una mica? O...
5: Perdó, jo no volia fer-te sentir malament.
4: Jo no et volia ofendre. Bé, aquest és un cas molt fàcil, no? Però clar, a vegades els conflictes són d'una envergadura més gran. Vinga, la Gemma, demana la paraula, Gemma, sense, no cal dir noms, no? Però situacions que es puguin produir, Gemma, com ho resolem això? Dèiem, és important parlar-ne, per tant, ara tenim un conflicte de que algú, doncs, ostres, també m'ha ofès, potser amb la imatge, no? Això passa a vegades, ostres, que et fan broma amb el pentinat i tu t'ho fent, o aquella típica colleja, no? Que es fa molt a vegades i que clar, porta doncs, aquella colleja i l'altra que es rebota i que per tant ja s'està produint un conflicte, no? I acaba amb una esbaralla. Com ho resolem això?
7: Això, doncs, el més normal seria anar a la professora i dir-li m'han donat una colleja, però per exemple jo ahir, amb una companya...
4: No diguem noms, però...
7: Amb una companya, estava jo amb una altra companya escrivint una cosa, no?, i veient què feia, i va venir, em va tirar el cabell, i ens van començar a barallar, perquè jo li vaig tirar, i em va tirar, i jo i li vaig tirar. I llavors ens vam enfadar, ens vam agafar, i ens van començar a donar patades i després estàvem enfadades i va venir la meva companya perquè m'anaven a posar un parte a mi perquè havia començat ella i em va demanar disculpes i ja tornem a ser amigues.
4: Bé, Déu-n'hi-do, això no hauria de passar. En tot cas, Gemma, jo no... No s'ha d'arribar a aquesta situació, heu de conviure bé, aquí a l'escola està clar que ens esbarallem, però ja anem a cinquè de primària, i per tant doncs jo crec que sou ja prou madures, no?, per entendre que hem de ser respectuosos uns i els altres, i bé, no hem d'arribar doncs això, ni a estirar-nos els cabells, ni a fer empentes, ni a fer res. Mare, va, normes, ens costa complir alguna norma, perquè hem dit moltes de normes, també mostrar interès, no? Dèiem, cal mostrar interès en l'estudi. També tu imaginem que estem en classe i algú que no mostra interès, sinó que es posa a dormir a la taula. Saps? Això seria una falta també de respecte, i per tant la norma és mostrar interès perquè ens estan ensenyant alguna cosa. Què en penses d'aquesta norma?
5: De que està malament perquè no es pot dormir a la taula, a la classe.
4: Clar, això passa, jo dic, perquè a vegades no som conscients que hi ha unes normes i no, o no les entenem, o potser, ostres, no hi donem importància, i clar, al final hi ha algú que està fent un esforç allà, no?, per explicar-nos alguna cosa. Diu també mantenir una bona actitud de neteja i ordre. Què passa? Clar, a vegades estem a classe, no?, i les típiques boles de paper per tot arreu, no?, això no està bé, no? Helena, posa't a prop del micròfon. I com dèiem, l'espai net, no?
5: Sí.
4: És una norma.
5: A vegades està una mica amorotat el terra i les taules, i clar, la professora diu que recollim, i alguns no recullen, i això, pues, la professora
4: bueno, us ha de dir que ho heu de recollir, perquè al final molesta,
5: sí.
4: Perquè tots, imagineu que vosaltres tots no ordenéssiu el vostre espai. Imaginem si no poséssim aquesta norma, no?, de ser nets. Clar, a totes les taules brutes, boles de paper per tot arreu. Jo crec que no és lògic, no? Clar, hem de ser nets, respectuosos, no?, deien, però nets també, perquè cal un ordre, no?
5: Sí.
4: Si no sé si us concentraríeu, estaríeu més pendents dels dibuixets de la taula que del que us estan dient, no? Sí o no?
5: Sí.
4: Val, Emma, i seguim, en tot cas, amb el tema del no portar el mòbil. Enteneu perquè... Emma, no, Vinyet. Això, entenem la norma de que no es pot portar mòbil a les aules, el per què?
9: Sí, perquè si no la gent es posaria davall de la taula a mirar el mòbil i a jugar a jocs.
4: Clar, potser és una de les normes que costa més entendre, però clar, hem de pensar que si no estem atenent, no?, estem amb el mòbil, no amb el mòbil, és una falta de respecte ja cap al professor, però és que a més vosaltres veniu aquí a aprendre, és a dir, entenc que hi ha un interès comú. Gemma, hi ha un interès comú, venim aquí a aprendre?
10: Sí.
4: Val. Per què venim a aprendre?
7: Perquè quan siguem grans podem tenir un treball i perquè hem d'aprendre les coses.
4: Per tant, entenem que no podem estar prenent amb el mòbil que ens estigui molestant a cada moment, no? S'entén aquesta norma de que no es pot portar un mòbil?
7: Per exemple, a mi m'agrada més leer que ver el mòbil.
4: Clar, però entenem les normes? Sí, no? Per tant, perfecte que t'agradi més llegir, perquè així doncs, aprofitem per llegir molt, i sobretot a casa no estem tan enganxats al mòbil, que ara parlem de la segona part d'aquesta tertúlia, que és que no només hi ha normes a l'escola, sinó que també hi ha normes a casa. Per tant, a casa, quina norma familiar us resulta més difícil de complir? Perquè segur que també teniu coses estipulades.
5: No respondre.
4: No contestar. Veig que aquest tema surt, no contestar a la professora, no contestar a casa... costa complir per què?
5: Perquè a vegades la teva mare o pare t'obliga a fer una cosa i tu no vols, i llavors li dius no vull.
4: A vegades contestes malament perquè en aquell moment sembla que a tu pare o la teva mare t'està com molestant, no? I dius jo és que estic fent una cosa que la vull fer. Però clar, és una reacció, però hem d'entendre que bé, si ens ho diuen
5: està malament,
4: ens ho diuen és per benefici vostre, no? És a dir, perquè igual esteu massa estona davant de la pantalla i heu d'estudiar, no? O el que sigui, no? O sigui, li anem a preguntar a l'Helena, a casa seva, la norma familiar que potser resulta més difícil de complir. Ella diu, no es contesta, és a dir, no m'has de contestar, no m'has de rebatre. Al final els pares també són l'autoritat i vellen per vosaltres. A casa teva, què ens costa, en tot cas? Perquè n'hi ha, a totes les cases hi ha normes, apropa't, sisplau.
5: No barallar-me amb el meu germà.
4: No és barallar-te amb el teu germà, normal. Conflictes n'hi ha sempre, no? És la que costa més?
5: No.
4: A vegades, al final, la baralla és allò... Perquè mira, els germans també conviuen molta estona junts, no?
5: Sí.
4: I ens barallem per tonteries moltes vegades, no?
5: Sí.
4: Sí. Bé, en el cas de la Vinyeta, tu què et costa? Va, de casa teva, normes.
9: No crida.
4: No crida, bé. I entens la norma, no?
9: Sí.
4: Ara imaginem-nos que tots estiguéssim cridant, no? A casa. Sí. Què passaria?
9: Que hi hauria molt soroll.
4: Seria un caos, no? Tots cridant, no? No estaríem bé, no estaríem relaxats i ens faríem mal al cap al final, eh? I què més? Perquè no, ningú de vosaltres ha dit endreçar-se a l'habitació. Veig que això us agrada, no? Deixem-me?
7: La tinc ordenada.
4: La tens ordenada? Aquesta norma la complim bé. No ens costa, no?
7: Jo la tinc bien todo.
4: Sí, val, no, perfecte. Jo deia perquè, clar, hi ha normes i, clar, també el tema d'ordenar i endreçar les coses també és important perquè si no seria un desordre vaja, que no ens permetria trobar res, tampoc, ni la roba ni les
7: mira,
4: coses.
7: Mira, jo ara tinc una llitera, ¿vale?, que em van comprar fa un mes o així, i abans tenia la cama que era més petita i ho tenia tot, a vegades tenia pantalons i alguna sudadera sobre de la cama i venia la meva mare un dia, ves a recollir això, jo no volia, i sempre ho acabava fent ella.
4: Molt bé. Vinga, doncs, anem avançant amb el tema aquest de les normes. Si poguéssiu suprimir una norma de l'escola, quina norma suprimiríem? Vinga, per aquí, la mare. Ràpid, t'ha vingut al cap una norma, no?
5: Sí. No agafar les coses dels altres.
4: No t'agrada aquesta norma?
5: No.
4: Però clar, no agafar, entenc que no pots agafar les coses dels altres sense permís, no?
5: Sí.
4: Perquè si no, què passa?
5: Et pots enfadar.
4: Clar, s'entén, doncs, també que existeixi aquesta norma. En tot cas, seguim per aquí. Helena, suprimim una norma, va, que avui teniu poder. Quina norma suprimim de l'escola?
5: No pagar, perquè així em puc defensar.
4: Val, sí. Però en tot cas suprimir una norma vol dir que la norma és no pagar,
5: yeah.
4: És important que hi sigui, no? Perquè imaginem-nos que la norma la traiem, llavors ens pagaríem tots perquè no hi hauria norma.
5: Sí.
4: Però llavors tu vols treure la norma de no pagar? Permetries que es pagués a l'escola? Jo crec que no, eh?
5: Yeah, no.
4: Vinga, una altra norma, una norma que suprimiríem a l'escola.
9: No ho sé.
4: Clar, és que al final és més fàcil de dir, doncs, la norma d'arribar a les 9, perquè no posen, la canvien i la posen a arribar a les 10, perquè jo vull dormir més. És una norma que al final, aviam, començar a les 9, començar a les 10 és diferent, no? No perjudica com el que es pugui pagar, no? Normes, no? Quina norma m'agradaria treure o canviar-la, no? Que no em deixin jugar a futbol al pati, no? Doncs jo posaria que es pugui jugar a futbol al pati, per exemple, no? Coses així. Que segurament teniu alguna idea vosaltres, no? De dir, doncs jo més faria allò una norma com al revés, no? Costa, això de les normes. Si poguéssim suprimir una norma de casa, Gemma.
7: Quan fer les coses quan nosaltres volíem.
4: Fer les coses com vosaltres vulgueu. Això seria
7: genial,
4: no,
7: és el de respondre això, no, sinó... La mare em diu, en 5 minuts et vull a la cama. Doncs pues que nosaltres diguem quan anem a la cama.
4: Molt bé. Vinga, i última per aquí. Va, una altra norma d'aquestes que suprimiríeu de casa? O la canviaríeu, en tot cas? No ve res al cap. I per aquí? Alguna idea més? Passem a la següent pregunta. Doncs va, si haguéssiu de formular una norma nova a l'escola, quina norma formularíeu vosaltres?
5: Jo formularia estar tot el dia al pati.
4: Val. Vinga, què més? Estar tot el dia al pati, és genial, eh? A mi també m'agradaria, si fos més petita estigués aquí al Maricel.
9: Que ens deixessin cridar.
7: Compartir el pati amb els petits, o sigui, que la vella aquella allí de fusta no estiguessi i podem entrar als patis.
4: Patis compartits, que no hi hagués una tanca al mig.
7: Sí, perquè ens agrada molt estar amb els petits.
4: Clar, molt bé, què més? Va.
5: Doncs de que cada setmana hi hagi una excursió, però valdrien molts diners.
4: Està molt bé això, de les excursions. A mi també m'encantaria viatjar, com dius tu, moltes excursions perquè us agrada més sortir, no? Que estar aquí,
5: sí.
4: Conèixer coses noves, fent excursions. Molt bé, i què més? Creieu que són necessàries ja per acabar les normes o no? Helena, tu què en penses?
5: Que sí.
4: Val. Una cosa és que no ens agradin, però són necessàries, no? Per què són necessàries?
5: Perquè si no tot farien el que volguessin i seria un caos, tots estarien barallant-se i agafar tot el que volguessin.
4: Molt bé, ho has explicat bé, el món perquè funcioni calen unes normes. Què en pensem per aquí, Vinyet? Calen o no calen? I com ho explicaries tu?
9: Sí, calen, perquè si no, no hi hauria convivència.
4: Clar. Gemma, calen o no calen normes?
7: Sí, calen.
4: Per què?
7: Perquè si no, la gent faria el que vulgui.
4: I per tant?
7: Per exemple, estem a l'escola i passa un de l'institut i no hi haguessin normes, podria entrar i portar-se un nen.
4: Clar. Per tant, no. Han d'haver unes normes, eh? No pot ser, perquè si no, tot el que tenim aquí, si deixem via lliure, no? Se ho endurien, no? I per tant, no, després no podríeu aprofitar vosaltres aquestes, tot el que teniu al Maricel per vosaltres mateixos, els patis, no? Els patis, el que sigui.
7: Trarien i farien tot.
4: Clar,
7: clar. No hi hagi normes i no entrar.
4: No es pot entrar si no ets alumne d'aquest centre, sí? Una norma, no? I hi ha d'haver un control. Molt bé. I última paraula sobre aquesta reflexió de les normes. Calen o no calen normes?
5: Calen, perquè la gent fa el que vulgui i això no estaria tan controlat tot.
4: Molt bé, doncs segona part, ens apropem novament al micròfon. Helena, comencem amb tu. Què t'agradaria tu escoltar a la ràdio, canviant de tema?
8: Música.
4: I què et fa sentir la ràdio?
8: Alegria.
4: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
8: Golden.
4: I un llibre?
8: El secreto de bruja.
4: Molt bé. I una pel·lícula?
8: Las verdaderas K-pop.
4: Vinga, seguim amb la Vinyet. Vinyet, què t'agradaria tu escoltar la ràdio?
9: Aquest programa.
4: Perfecte. Què et fa sentir la ràdio?
9: Alegria.
4: I si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
9: Elefants.
4: I un llibre?
9: Males bèsties.
4: Una pel·lícula?
9: La fàbrica de xocolata.
4: La fàbrica de xocolata. Molt bé, m'agrada aquesta pel·lícula, també l'he vist. I la Gemma, t'agradaria escoltar la ràdio? Què t'agradaria?
7: Festa major.
4: I què fa sentir la ràdio?
7: Alegria.
4: Recomana'ns una cançó.
7: No és Miami.
4: Ah, no t'ocupa els búhos, eh? Un llibre.
7: Robin Hood de Jerónimo Stilton.
4: I una pel·lícula?
7: Matilda.
4: I acabem amb la mare. Què t'agradaria escoltar la ràdio? Ai, perdona, com et dius?
7: Maren.
4: Maren, la Maren, doncs. Acabem amb la Maren. Què t'agradaria escoltar la ràdio?
8: Música.
4: Què et fa sentir la ràdio?
8: Felicitat.
4: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
8: A la fresca.
4: I una pel·lícula?
8: Lilo i Stitch.
4: I el llibre?
8: Algú de les Tia Sisters.
4: Molt bé, doncs tanquem el programa, ho fem amb el lema de Ràdio Cubelles. Començo jo, fem roda, un a un, eh? Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles,
4: el micròfon.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
9: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Doncs d'aquesta manera nosaltres ja posem ja el punt i final a la tertúlia d'avui. Avui en companyia d'aquestes noies que tenim aquí al Maricel. Que vagi molt bé el curs, a reveure, i fins una altra. Adéu-siau. Adéu. Adéu.

Vine a Carrefour Market Cubelles, estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem, sempre les millors promos. Carrefour.

He tornat a l'estudi, on durant 50 anys vas pintar tot el que t'estimaves. Si pogués explicar-te

Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens està

impossible la fuga per l'escala. I ha regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles, estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem, sempre les millors promos. Carrefour.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Si vostè la compra bé, ha d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos.

Explica'm mil històries, les marques de les mans. Al llit desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

que toca, de adéu. Ens anem tancant, no?

0: en música, en concert.
1: Fuiste ave de paso y no sé por qué

T'estimo tant, t'estimo tant.

Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en sexe i penso en papiloma. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en soc una gateta que està a gustar, casa tranquil·leta, miau. No